0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Doncs ha de tenir el seu què, eh? Ser president d'una federació com la FAC, com la Federació d'Ateneus de Catalunya, poca conya, eh?
3: Sí, sí, bueno, però al final són moltes opinions, moltes sensibilitats, moltes mirades diferents.
2: No? Molts equipaments de diferents èpoques. Pensa, per exemple, els Ateneus concentren la major part de butaques del món de les sales teatrals de Catalunya. Són els que més en tenen. Ah, és enorme. Avui en parlarem d'això, ja ho veuràs. Vinga, llum vermella, comencem. Som-hi. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'encomana a la ràdio i que viatja arreu del món a través d'internet.
3: Hola, Amadeu, hola a tothom. El Festa Festa que esteu escoltant l'hem penjat al nostre web festafesta.cat aquest divendres 7 d'agost de 2026, Diada de Sant Gaietà. Sintonitzem l'antena per portar-vos el programa número 857 de la nostra etapa digital i el 2646 de la nostra història global, des d'aquell llunyà setembre de 1989. I atenció, perquè avui encetem el nostre quart programa especial d'estiu.
2: Un agost que ve ben farcit de ritme. Recordeu que ens teniu a un sol clic de distància al web www.festafesta.cat i tot i el caloret d'aquests dies, la cultura popular no s'atura. Aquest cap de setmana ve ple, que ja és ple agost, i tenim cites molt destacades a l'agenda. Per exemple, Pere Tallada, Riells del Fai, Mirabet, Amatea, Esterri d'Àneu, a l'Esquirol, i tots aquests que estan de festa, que són moltíssimes poblacions.
3: I pel que fa al menú que us hem preparat per avui, el nostre tema central girarà entorn d'uns espais que són l'autèntic motor social de molts pobles i ciutats. Tindrem una conversa molt interessant en dues parts amb en Pep Morello, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya. És una conversa que vàrem enregistrar a Manresa en el marc de la Fira Mediterrània.
2: Ens esperen minuts frescos, o no tant, perquè fa molta calor, distesos, això sí, i plens de bona música i actualitat de la nostra xarxa associativa. Ens acompanyeu en aquest viatge estiuenc, sí?
3: Som-hi. Comença el Festa Festa.
4: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
2: Recordeu que, a part de banyar-vos a la platja o fer excursions per la muntanya, ens podeu seguir a peu del canó a les nostres xarxes socials, Facebook, Instagram, X i el nostre canal de Telegram. I, evidentment, no us perdeu res del que vull a la nostra cultura, consultant el portal Tornaveu i el web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
3: També estem disponibles a les principals plataformes com Apple Podcast, Spotify i Overcast. I des d'aquí enviem una abraçada ben forta i estiuenca a tots els oients que ens sintonitzeu des dels vostres transistors, gràcies a la xarxa d'emissores locals que setmana rere setmana ens fan costat.
2: Avui tindrem l'actualitat informativa de la mà de l'Emma Robres, que ja ha tornat, i farem un repàs de com estan els castells a les places amb el baròmetre casteller.
4: Festa, festa!
5: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
3: Però abans anem a refrescar les orelles amb bona música. Obrim el primer bloc sonor del programa amb una formació fascinant. Escoltem el tema Pirates d'Habitació de l'orquestra Fira Luce.

0: Deliciosa aquesta proposta de l'orquestra Fidelucci i aquests pirates d'habitació que ens fan viatjar amb la imaginació, un luxe de sonoritat.
1: I ara connectem directament amb el pols de la informació del nostre teixit cultural. Anem a rebre l'Emma Robres, que ens acosta tota l'actualitat i les notícies fresques del Tornaveu. Endavant.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Estocolm ja compta els dies per rebre el 38è Aplec Internacional organitzat per Edifolk. Serà els dies 14, 15, 16 d'agost i, com cada any, vetlla per promocionar i donar a conèixer la cultura popular catalana a l'exterior. L'Aplec, celebrat des del 1988, ha visitat diverses ciutats i enguany se celebra a Suècia. Ivan Besora, el president d'Edifolk, ens comenta que ja estan ultimant els detalls.
5: Cada dia estem més a prop d'aquest gran cap de setmana del 14, 15 i 16 d'agost, en què la cultura popular catalana aquest any desembarca a la capital de Suècia, Estocolm, i per tant doncs, enfoquem aquesta recta final ja amb tots els preparatius a punt i amb moltes ganes doncs, de que Suècia gaudeixi de la cultura i de les tradicions catalanes amb aquests 1.200 catalans de 42 grups d'arreu del territori català.
4: L'objectiu sempre ha estat aconseguir reunir el màxim de manifestacions culturals possibles i representants de tot el territori català, fet que enguany s'ha aconseguit amb escreix. Es podran veure gegants, capgrossos, bestiari, castellers, falcons, sardanes, balls de tota mena, diables, jocs tradicionals i pubillatge. En destaca especialment la presència dels castellers d'Estocolm, colla catalano-sueca que faran d'anfitrions. Així, la plega esdevindrà un cop més un aparador viu de la riquesa cultural dels territoris catalans amb la participació de colles consolidades i també de projectes que mantenen viva la tradició des de diferents punts del territori. El municipi de les Preses, a la Garrotxa, es convertirà un any més en l'epicentre de la dansa d'arrel tradicional catalana amb el 44è Festival Es Dansa. Del 17 al 23 d'agost, aquesta cita ineludible comptarà amb una extensa programació que fusiona una visió internacional amb la reivindicació de la cultura nostrada, amb propostes de formació, exhibició i participació ciutadana. L'edició és especialment significativa, ja que coincideix amb els 50 anys de trajectòria del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleig, l'entitat organitzadora del festival. Roger Casalprim, el seu president, definia així aquesta fita.
6: 50 anys de dansa, de cultura popular, de formació, de voluntariat i de compromís amb el territori. 50 anys que expliquen molt bé d'on venim i que reforcen encara més el nostre compromís amb la dansa, la cultura popular i el país. En aquest context, l'Es Dansa és una de les expressions més visibles d'aquest camí col·lectiu.
4: El públic pot esperar veure la cultura popular i les tradicions d'Euskal Herria, Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica, els països convidats. L'Es Dansa també es caracteritza pel seu compromís amb la creació contemporània catalana basada en l'arrel, fet que permetrà al públic gaudir durant una setmana de 6 obres que encarnen molt bé l'esperit del festival. La divulgació i formació també formen part de l'ADN del festival, que es materialitza en xerrades o en l'Es Dansa, els tallers que organitzen. Aprendre a ballar, emocionar-te o cantar, tot ho pots fer a l'Es Dansa.
0: Moltes gràcies, Emma Robres, per posar-nos al dia de tot el que passa a casa nostra a nivell associatiu i tot el que està passant al mes d'agost, perquè al mes d'agost passen moltes coses. I de les notícies generals passem a analitzar les camises, les gralles i les construccions que desafien la gravetat. Arriba el baròmetre casteller. Endavant.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
3: Els Verds posen el 3 de 10 en folre i manilles de sostre de la temporada.
7: Hola, companys, ja tornem a ser aquí per explicar-vos les novetats del baròmetre del passat cap de setmana. Els castellers de Vilafranca han descarregat el 3 de 10, el primer del 2026, i el nou sostre de la temporada. Els Verds provisionalment superen la Colla Vella. Per la seva banda, la Jove de Tarragona ha posat el pilar de 8 de millor construcció lila i se situen darrere de la Colla Joves i davant dels Minyons de Terrassa. Per la seva banda, la Colla de Sant Pere i Sant Pau ha fet per primera vegada el 4 de 8 amb l'agulla. Ho van intentar per Santa Tecla de l'any passat i aquest cop els pallaresos l'han clavat signant la seva millor diada amb el 4-8 amb l'agulla, 3-8, 4-8 i pilar de 6 tot descarregat. D'altra banda, els nens de Vendrell han completat el 3-8 que tenien tan sols coronat I, per la seva banda, els xicots de Vilafranca han carregat el 3-8 que no feien des del 2024. Finalment, els castellers d'Andorra han recuperat el Pilar de 5, el darrer coronat per la colla andorrana, datava del 2024 i el darrer descarregat ja del 2017. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquesta impecable crònica castellera. Estarem molt atents a les properes diades de mitjans d'agost.
8: Festa, festa!
1: I ara continuem viatjant amb la música. Aquest cop anem fins a les Illes per impregnar-nos de tradició i calidesa. Arriben els Rabatlers amb aquest fantàstic Bolero Mel.

0: preciós aquest bolero mel dels mallorquins Es Rebel·lés, que ens deixa un gust dolç i mediterrani a la boca. I precisament parlant de fer pinya i de fer teixit i de viure la cultura des de la base, entrem ja en el nostre tema central d'avui.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Doncs sí, Amadeu, avui tenim el plaer de xerrar amb una persona que coneix molt bé el batec dels nostres casinos, societats i centres culturals. Parlem amb en Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, una entitat que engloba i potencia aquests espais tan nostres. Anem amb la primera part d'aquesta conversa.
0: Continuem aquí a la Fira Mediterrània, a la plaça Sant Domènec, a un lloc on està passant molta gent, ve molta gent. Alguns venen aquí al nostre stand del Festa Festa i alguns d'aquests que s'atancen acaben sent entrevistats per nosaltres perquè són persones que tenen molt a dir i molt a aportar i que tenen criteri, discurs i ens poden aportar visions molt interessants sobre això tan nostre que és la cultura popular i tradicional d'aquest país i tan necessària alhora, tan necessària alhora. Doncs mireu, ara entrevistarem en Pep Morella, Múrcia, que no és qualsevol. Estem parlant que és el president d'una federació important, que és la Federació d'Ateneus de Catalunya. Pep Morella, benvingut al Festa Festa.
3: Moltes gràcies.
0: Que, entre altres coses, l'entitat que representes, doncs, té... O nosaltres tenim l'honor de que sigueu els nostres patrocinadors. I això sempre ho hem d'agrair. Sempre ho hem d'agrair perquè ens ajudeu a tirar endavant. Pep, mira, quan plantejàvem aquesta entrevista, plantejàvem una entrevista, doncs, això no, al president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, que no és poca cosa, perquè quants ateneus teniu associats?
3: En aquest moment, ateneus federats, en són 213.
0: Això és una barbaritat.
3: 212 dins dels països catalans, és a dir, des de Prades o des del Conflent fins a València, i un encara no són països catalans, però bueno, un està a Madrid.
0: I si això ho traduïm en persones?
3: Molta gent. Prop d'un milió de persones associades.
0: Això és una barbaritat. Per tant, estem parlant que dintre del món federatiu, el món associatiu del país, probablement estem parlant d'un dels moviments més grans, potser el més gran.
3: Sí, perquè al final és societat civil, és ciutadania. Els ateneus van néixer, clar, és una estructura que ve de finals del segle XIX. I van néixer perquè hi havia unes necessitats, principalment unes necessitats de formació, d'educació, del català, d'aprendre. I així va ser com van néixer els ateneus i a dia d'avui segueixen sent aquesta estructura que organitza, que dinamitza pobles, ciutats, barris, tan interessant, i que a més molts d'aquests 213 tenen edificis singulars situats sempre al bell mig de pobles.
0: Això ara hi entrarem, perquè a més els ateneus també van ser víctimes d'un espoli. Un espoli del franquisme que encara coeix el tema.
3: Exacte, encara coeix. Amb aquests 45 anys que portem de governs democràtics, no s'ha trobat el moment per acabar amb el tema. I pensem que després de 45 anys, home, algun moment s'hi havia d'haver trobat per poder ja liquidar aquest capítol de la història, perquè a més van ser espoliats per defensar la cultura i la llengua catalana. Clar. No van ser espoliats perquè eren edificis macos i anem a aprofitar-los. Això també. Però van ser espoliats principalment perquè l'enemic, els que havien perdut, doncs desarrelar-los de la terra, de la seva tradició, del seu poble. I per això van espoliar els ateneus.
0: Això podem recomanar uns treballs que està fent la Neus Gimeno, que vosaltres també hi esteu al darrere i que cada cop sabem més dades d'això. Però abans de començar, ara, després de tot aquest tema que hem parlat dels ateneus, ja hi tornarem. Perquè, clar, ara tenim al davant en Pep Morella. Jo vull saber qui és en Pep Morella.
3: Doncs el Pep Morella és una persona normal i no és més important que cap altra. Vull dir, aquí totes les federacions treballem per un bé comú, per mantenir la cultura popular, i el Pep Morella, doncs, senzillament és un voluntari, un amant de tot el que és cultura popular i que comença el seu camí als 9 anys.
0: Ara, aquí anem, perquè, clar, tots tenim un passat i tots tenim un periple i un camí. I a mi m'interessa molt aquest camí de la gent, no? Tu dius que als 9 anys vas començar en aquest món de la cultura popular que tant t'ha omplert, perquè encara estàs ficat, no sé quants anys tens, però vull dir que tu i jo vam ser més o menys coetanis.
3: Del 63.
0: És del 70, i clar, tots portem, tot el, en el fons, portem tota la vida ficats en això. Com va ser la teva entrada i per què?
3: Mira, jo vaig tenir la sort de que, per un costat, els meus pares van veure que no tenia aptituds esportives, ho van descobrir aviat, a l'edat dels 9 anys, ja veien que, tot i que vaig fer unes proves per jugar al Barça, no t'ho perdis, no sé si vaig arribar a tocar la pilota dins del terreny de joc. Fora del terreny de joc, possiblement, però jugant, possiblement no. Van veure que el tema esportiu no era, i amb l'afany que tenien els pares, doncs, en dir on posem els nens, tant jo com la meva germana, doncs, en un ambient que sigui, doncs, saludable, que estigui bé, que estigui amb gent de bé. I doncs bé, doncs va ser quan vaig començar a ballar en un esbart amb 9 anys.
0: A Setmanat?
3: No.
0: Ah, no?
3: No, a l'esbart Sant Isidre de l'Hospitalet de Llobregat.
0: Ah, estaves a l'esbart Sant Isidre de l'Hospitalet.
3: Ferrora, parròquia Sant Isidre, i allà doncs vaig estar, allà vaig agafar la majoria d'edat, des dels 9 fins als 18.
0: Clar, perquè em sorprenia això del futbol, perquè pensava, oh, jo pensava que eres de Setmanat, perquè no. Estàs vinculat a Setmanat, i pensava, lo normal és que hagués anat a fer unes proves de hockey.
3: De hockey, no. Sí. No, no, clar, Setmanat és vila de hockey.
0: Clar, i tant. Doncs, i com fas el salt d'Hospitalet a Setmanat?
3: Bé, hi ha tot un camí pel mig, perquè, clar, fins als 18 anys, a l'esbart Sant Isidre, Hospitalet. Jo seguia vivint a Hospitalet, perquè a casa els pares era Hospitalet, i durant molts anys vaig passar, després dels 18 anys, vaig passar a l'esbart Ciutat Comtal, on vaig estar, doncs, ballant quasi bé fins molts. I després, doncs, coses que porta la vida, doncs, ve una separació, una sèrie de coses, i fa que marxis de Barcelona i te'n vagis, doncs, a un poble del Vallès, doncs, a començar, doncs, un nou camí. I per això vaig anar a parar a Setmanat farà 15 anys aproximadament.
0: I vas a parar a la Societat Coral Obrera La Glòria Setmanatenca, això no és fàcil, de dir.
3: No és fàcil de dir, no.
0: Setmanatenca de Setmanat.
3: Correcte. Vaig estar un temps que no totalment fora dels circuits, fora necessitava un buidat d'associacionisme, necessitava un buidat d'entitats, i vaig estar un temps sense participar absolutament en res, però com el, diguem-ne que el cuc el portem dins, i ja que estàvem en un poble, doncs vam voler viure i veure tot el que es feia, doncs, en el poble. I no et sé dir com ni de quina manera, doncs bé, vaig acabar...
0: Aquell moment de distracció, eh?
3: Ah, sí, un moment de distracció, i vaig anar a parlar, perquè jo també havia estat vinculat a la Fundació La Roda, i després vaig estar buscant, doncs, si hi havia un agrupament d'escolta, un esplai, per vincular-lo, doncs, amb la Fundació. No n'hi havia, em vam dir, vés a parlar amb la Societat Coral, vaig anar a parlar amb la Societat Coral, i mira, fins ara.
0: I de la Societat Coral vas arribar a ser president, també, o no?
3: Sí, ara en sóc.
0: Encara ho ets.
3: He arribat a ser president. Vaig arribar a ser president per un problema, doncs, greu, perquè doncs, el president que hi havia, que era qui estava portant a terme tota la rehabilitació de l'edifici, doncs la Covid no el va deixar veure acabar, doncs, l'obra. I jo vaig assumir la presidència amb l'objectiu de que en 4 o 5 anys jo deixava el relleu, doncs, a una nova junta, i és justament ara ens trobem amb aquest, diguem-ne, en renou de canvis de junta.
0: I amb tot això arribes també a la FAC, a la Federació d'Ateneus de Catalunya.
3: Correcte. L'estar vinculat amb un Ateneu, doncs vaig començar a participar, clar, jo no creia que una entitat hagi de caminar sola. I en aquell moment el coro caminava sol, com altres moltes entitats, caminava sol. Allò d'investigació, doncs, quan vas a pobles i vas veient altres ateneus, perquè els edificis et crida l'atenció, aquells cafès nobles, aquells edificis singulars, i vas mirant a veure ja com s'organitzen els altres per aprendre. Sempre l'esperit és aprendre. I veus, doncs, que amb un cartell veig el logotip de Federació d'Ateneus de Catalunya, dic, iep, hi ha un barret superior, un paraigües que ens aixopluga a tots, i va ser quan vaig investigar sobre la federació, vaig veure molt interessant el projecte que hi havia, i amb el president que hi havia en aquell moment li vaig dir, escolta, Josep, hi ha aquesta federació que crec que ens hi hem de posar, perquè tenen molts serveis, caminar sol potser anirem més ràpid, però no anirem bé, hem de posar un peu darrere l'altre. I va dir, provem-ho. I mira, llavors, doncs, el fet d'estar dins del... ja com a entitat federada, això va fer que anés anés a reunions, participés a reunions, i mira, una cosa porta l'altra, com no sé estar callat, ni sé ser espectador...
0: Fes ràdio, si no saps estar callat, fes ràdio i no et passaran aquestes coses.
3: No, la ràdio ja la fas tu. A mi m'agrada estar a peu de carrer i si puc estar al darrere de l'escenari...
0: Encara millor.
3: Molt millor. Aleshores, doncs, el mateix. No sé estar callat, no sé ser espectador, si estic en un lloc he d'estar implicat, he de poder participar, he de poder ajudar a tirar endavant aquell projecte, de poder col·laborar, i mira, una cosa porta l'altra, i fa 6 anys que en soc. Tinc el goig i l'honor d'en ser-ne president.
0: Sí, que això no és fàcil, ser president d'una entitat així.
3: Per mi sí. Per mi sí que és fàcil, sí, perquè per un costat hi ha una junta molt, molt potent.
0: No
3: és
0: això, això ja ho sabem.
3: No és una junta de 13.
0: Ja ho sabem.
3: Exacte, sé que ja coneixes a més d'una persona. No és una junta de 13, les juntes no poden ser 13, la 13 és pel teatre. La 13 ha d'estar en el teatre. Aleshores, tinc una junta molt potent i un equip humà que treballa dins de la federació molt, molt fort. I això... fa molt fàcil que sigui president.
0: Clar, perquè estem parlant, d'entrada, la federació tindria dos... Jo dic, t'ho descric d'una manera i si no és així tu m'ho corregeixes, eh? Tindria dos grans blocs, diguéssim, d'activitat. Una activitat seria els serveis als socis i un altre els programes que la mateixa federació executa i que els ateneus doncs s'hi afegeixen i els tiren endavant. Podria ser aquesta una definició dels grans blocs de treball dels ateneus, de la federació?
3: De la federació, sí, sí.
0: Sí?
3: Per un costat és el que tu has dit, tot un ventall de serveis perquè les entitats, els ateneus, necessitem aquest ajut d'una federació que ens ajudi a tema de subvencions, a qualsevol tema que necessiti una entitat i hem de poder donar resposta. I per altre costat, els projectes com pot ser la xarxa de teatres d'ateneus, com pot ser doncs, els camins d'ateneus, com pot ser, doncs, moltes coses que estem tirant endavant.
0: Ara els anirem definint. Va, entrem en el bloc dels serveis. Anem a definir. Quins serveis ofereix la FAC als seus socis?
3: La FAC, el que ofereix a les entitats federades, als ateneus federats, és el que et deia, qualsevol servei que pugui necessitar. És a dir, qualsevol... des del tema de subvencions, que cada cop és més complexa, complir amb tots els protocols que l'administració ens exigeix com a entitat i sobretot com a entitat que tenim un edifici propi. Aleshores, hem de complir amb tota una sèrie doncs, de requisits i de protocols.
0: Ah, llavors, clar, per fer això, o sigui, allò que antigament fèiem, que entre els socis ens ho fèiem tot això, ara això és impossible, necessiteu professionals.
3: Evidentment, dins del meu passat, aquest que deies de que tots tenim un passat, també tinc el meu passat de lleure, d'esplai. També sóc xirocaire i amb molt d'orgull.
0: I tant,
3: amb
0: i tant.
3: Amb molt d'orgull. Aleshores, doncs, els casals, les colònies, l'activitat al vespre a casa, quan tornava doncs, de l'institut o quan tornava ja, que era més gran i tornava a treballar, al vespre a casa, doncs, en quatre fulls, t'organitzaves, preparaves, tiraves endavant, feies allà amb unes ratlles, feies tots els quadrants i tiràvem endavant. Ara és pràcticament impossible tirar endavant una entitat que té un edifici, que tracta amb persones, que té personal contractat, que fa unes activitats, és molt difícil gestionar-la des de només el voluntariat. Per això la federació arriba on no arriba el voluntariat de les entitats. És a dir, donar-li aquest suport jurídic, donar-li el suport gestor de la comptabilitat, el seu suport amb un estudi d'arquitectura, quan s'han de preparar projectes...
0: Ah.
3: És a dir, totes aquestes vessants, i amb el tema d'artístic, doncs també el suport per aprendre a programar, per saber programar, per trobar quin és el perfil de públic que tu tens per poder fer una programació com Déu mana.
0: Clar, has dit una cosa que tots sabem dels ateneus, però que tu has dit uns arquitectes, per exemple, que puguin donar aquest suport. Clar, molts dels ateneus estan en edificis que alguns són del 19, de finals del 19. Clar, que doncs, probablement necessiten reformes, adequacions, posar-te al dia la normativa. Alguns no deuen tenir, per exemple, llicència d'obertura i ara se'ls ha de donar per força. No? Tot això és un d'aquest suport que la federació podeu donar.
3: Correcte. És un dels forts que donem, perquè el que volem són equipaments segurs, equipaments doncs, amb tota la normativa de seguretat actual i equipaments on es puguin fer tot tipus d'activitats. Molts d'ells tenen teatres i molts d'ells estan actualment enmig de reformes, perquè, clar, alguns tenien sostres d'uralita, altres doncs, no tenien sortides d'incendis, tota una sèrie de normatives, aquells vestuaris baixos que hi havia a sota dels escenaris, clar, hi ha una sèrie de normatives que ara i que els camerinos han de tenir sortida, no pot ser que entris amb un cul de sac.
0: Exacte.
3: Llavors, totes aquestes normatives és amb les que estem treballant, amb les diputacions, amb la Generalitat, per poder, perquè som un país que té molts equipaments de gestió associativa, i aquests equipaments han de ser segurs i han de seguir sent al servei de la ciutadania.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Escoltàvem en Pep Morell explicant-los la importància cabdal que tenen els ateneus com a veritables escoles de democràcia i de cultura al nostre país. De seguida continuem amb ell, però abans fem una pausa musical, amb una col·laboració de trons que barreja el talent de dues formacions que ens encanten. Germà Negre i Les Pitxorines ens interpreten El Marinero.

0: Uau, quina energia i quina combinació tan encertada la de Germà Negre i les Pitxorines, reversionant aquest clàssic del Marinero, ideal per aixecar els ànims de la calor d'agost.
1: I tant, i ara reprenem el fil de la nostra entrevista d'avui. Tornem amb la conversa amb el president de la Federació d'Ateneus de Catalunya. Escoltem, doncs, la segona part d'aquesta conversa amb Pep Morello.
0: Si parlem dels Ateneus a Catalunya, del país, estem parlant de la xarxa més gran de sales d'exhibició.
2: Sí, no només de sales d'exhibició, sinó d'equipaments culturals, d'equipaments on es realitzen activitats culturals, tant sigui teatre, com sigui cant, com siguin exposicions, com sigui tema artístic, com sigui esport, qualsevol tipus d'activitat, perquè al final les activitats dins de l'entitat, dins de l'Ateneu, venen generades pels socis, venen a la demanda del que volen els socis.
0: Clar.
2: No hi ha un menú establert. Són els socis que diuen, escolta, i aquí per què no es fa aquesta activitat o aquesta altra? Doncs bé, busquem personal que la pugui fer, busquem aquest professional.
0: Clar. Després hi ha una cosa que a mi em meravella personalment, des de que us vaig seguint amb atenció, perquè clar, al final, quan tu estàs davant d'un programa de ràdio, doncs t'obliga a seguir amb atenció tot el que fan totes les federacions i tot, i si pot ser, tot el que fan totes les entitats també, que t'arriba informació, no? En el cas vostre, a mi em meravella els programes que teniu. Per exemple, aquesta setmana passada em va arribar una nota de premsa. Això sí, teniu un... s'ha de dir, comuniqueu molt bé, des dels Ateneus comuniqueu molt bé, i em va arribar una nota de premsa en què anunciàveu que signaríeu un conveni amb una entitat que treballava salut mental. No?
2: Això és
0: un programa que fareu.
2: Això és un programa i es va signar just aquest divendres, que era el dia de la salut mental, just aquest divendres el vàrem signar.
0: En què consisteix un programa d'aquesta mena?
2: Mira, aquests edificis, aquests Ateneus, totes aquestes entitats, aquesta gran xarxa que treballa tot el país, és un antídot. En aquest moment és un antídot. És un remei per aquesta solitud no volguda, per aquesta addicció a les xarxes, per tots aquests problemes que com a societat ens hem imposat, ens hem anat agafant. Doncs els Ateneus poden ser un antídot per poder ajudar a la sociabilització, al treball. Pensa que quan van començar a poder-se obrir portes a la pandèmia, els primers que vam poder obrir portes van ser els Ateneus, vigilant ventilació, vigilant, sempre anant a màxims per no recaure. I vèiem aquesta necessitat de tornar-se a trobar, de tornar-se a tocar. En aquell moment no podíem, ens anàvem donant cops de colze, cops de puny, anàvem saludant de qualsevol manera menys abraçar-nos, no? Però era necessari. Aleshores, amb aquest programa, què aconseguirem? Per un costat, visibilitzar la feina que s'està fent, per altra banda, aconseguir recursos perquè les persones que estan al capdavant de les activitats puguin saber com tractar o com poder detectar aquestes malalties, que és molt important la detecció. Aleshores, si les persones que estan al capdavant fent teatre o cant coral i estan tractant amb persones, doncs veuen una sèrie d'actituds o veuen una sèrie de comportaments que poden ser sospitosos, doncs poder-ho detectar a temps i a la vegada poder fer activitats que siguin realment inclusives. I amb aquest conveni, doncs, diguem-ne que ens ajudarem mútuament per nosaltres visibilitzar i donar-los amb ells llocs on poder fer activitats i, per altra banda, nosaltres adquirir coneixement i aprendre de tot el seu recorregut i de totes la feina que està fent aquesta associació.
0: Fa un moment esmentava solitud no volguda, no? És evident que els Ateneus, com tot l'associacionisme, són cures pal·liatives a la solitud no volguda, perquè ens ajuda molt a tirar endavant quan et trobes sol, no? Perquè doncs, hi ha tot aquest element de sociabilització, no? Però també vosaltres veu fer, si no recordo malament, no sé si aquest programa el teniu en marxa encara o no, però em veu fer un que a mi em va cridar molt l'atenció sobre la solitud no volguda i la creació d'espectacles a partir d'aquesta experiència.
2: Sí, era un projecte que es deia Reconnectem-nos.
0: Reconnectem-nos.
2: Aquest any s'ha tornat a fer i va ser molt interessant perquè eren casos reals.
0: Clar.
2: No eren... ostres, he imaginat o he vist una pel·lícula que tracta d'aquest problema... No, eren casos reals de persones que venien a explicar el seu problema i venien a explicar el que els hi passava. I arrel d'això, doncs es feia una part artística, que podia ser una obra de teatre, podia ser una exposició fotogràfica, podia ser un concert coral, però basat en l'experiència d'aquelles persones. I va ser molt, molt enriquidor per a tothom que va fer-ho.
0: A mi em va cridar molt l'atenció el programa, vam estar molt atents. De fet, vam fer dos reportatges dedicats a aquesta solitud no volguda i aquesta creativitat dels ateneus a partir d'aquestes experiències. Però vosaltres en els ateneus feu moltes més coses. Per exemple, a mi m'està cridant molt l'atenció tot que heu passat a ser productors.
2: Sí.
0: Productors d'espectacles.
2: Sí, sí, sí, evidentment.
0: Heu agafat i ja no sou... És a dir, heu agafat el toro per les banyes.
2: Sí, per fer espectacles a mida. Per fer espectacles a mida. Això ho hem fet com a federació i dins del projecte de la xarxa de teatres. Ja portem, em sembla que són 10 produccions. Jo amb les xifres ja veuràs que ballo molt amb les xifres.
0: Són moltes, moltes.
2: Són moltes i el meu pensat d'esbar doncs fa que balli amb les xifres. Aleshores portem aproximadament unes 10 produccions que hi ha hagut des de tema de teatre clàssic, amb musical, dels darrers que ara et podria dir, doncs és el concert a la Casa Blanca, de homenatge a Pau Casals.
0: Llavors hi ha una altra cosa que també ens ha cridat molt l'atenció, que ha sigut la capacitat que heu tingut d'incidir en una cosa que en principi estava reservada, per dir-ho d'alguna manera, a les sales professionals, enteses aquestes. A mi distingir sala professional d'amateur, a mi em costa molt ara ja, la ratlla ja no està tan clara, I heu pogut, per exemple, afegir-vos a una iniciativa que en principi estava com reservada, doncs, per exemple, a l'ETCA, com aquesta de Cap Butaca Buida, no? I incidiu en moltes sales.
2: Moltes, moltes, moltes. I l'any passat vam aconseguir un gran nombre de butaques dels ateneus i aquest any en aconseguirem moltes més. Això segur.
0: I això em porta a parlar de la xarxa, de sales. Com ho teniu muntat tot això? Perquè, clar, ara això ja comença a tenir un pes molt específic. Igual que heu acabat sent productors, probablement podeu acabar sent exhibidors, que ja ho sou, però exhibidors al nivell de les sales professionals del tot.
2: És que ho som.
0: Ens anava a dir, ja ho sou.
2: Això ja ho som, perquè, clar, tenim la sort de tenir aquests equipaments que a final del segle XIX, primers del segle XX, molta gent valenta i molt d'ells inconscients, perquè devien ser alguna inconsciència que devia fer que es tiressin endavant i que es construïssin aquests edificis, que assumissin el risc, perquè molts d'aquests edificis estan construïts amb nocturnitat i amb molt de voluntariat.
0: Per exemple, el meu avi Madeu, que era de Sant Sadurní, ell era de l'Ateneu, i ell m'explicava que ells van aixecar l'Ateneu ells. Correcte. És a dir, van posar les totxanes físicament.
2: Així s'han construït molts ateneus amb nocturnitat i amb molt, molt de voluntariat. Qui tenia diners comprava les totxanes i qui no tenia diners però tenia el saber posar-les, aquestes totxanes, i aixecar parets, doncs era el que posava les parets, el que tenia el matxo amb el carro, doncs era el que anava traient runa o portava les rocs del riu, i així és com aquests edificis es van construir amb un gran valor associatiu. Aleshores tenim grans teatres que són una preciositat i que estan escampats per tot el país. És una xarxa que porta la cultura de proximitat i porta la cultura a tot el territori, que també és de la feina que nosaltres, doncs, amb la que nosaltres treballem, aquesta cultura de proximitat.
0: Clar, això ens permet, per exemple, fer arribar un muntatge, una acció teatral, a racons que d'una altra manera doncs no hi arribarien.
2: Evidentment, perquè hi ha més Catalunya més enllà de Barcelona, del cinturó de Barcelona. Hi ha molta Catalunya. Aleshores, doncs, que la gent pugui anar al teatre passejant, pugui anar al teatre traslladant-se, doncs, al poble del costat, és a dir, desplaçaments molt curts, això està molt bé. Això està molt bé i amb aquesta feina estem treballant. Per això tenim tècnics que ajuden a qui no s'ha atrevit encara a programar. I per això la xarxa. Perquè al final la xarxa, com la resta de programes dels ateneus, la xarxa de teatres, aprenem un dels altres.
0: Clar.
2: I tu què fas i què has programat, t'ha funcionat, no t'ha funcionat, aprenem uns de l'altre. Això és un aprenentatge constant.
0: Quants professionals teniu a la FAC?
2: Mira, a la FAC en aquest moment hi ha 15 persones treballant. Sí, és un...
0: Déu-n'hi-do,
2: És un bon i gran equip. 15 persones treballant i treballant per donar servei, per ser aquell tècnic de servei a qualsevol d'aquestes 213 entitats, ajudant-los, doncs, a preparar les subvencions, ajudar-los, doncs, a, si surt una convocatòria de beques, explicar-los com ho han de fer per demanar beques perquè la gent que tinguin associada o que tinguin en el seu municipi que no puguin accedir a l'activitat cultural per una qüestió econòmica i puguin accedir, ajudar-los amb el seu dia a dia. Ostres, que tinc un problema amb el que tu deies abans, la llicència d'activitats, o tinc un problema amb els protocols que no sé com aplicar-los o com portar-los. Doncs per això estan aquests tècnics.
0: Abans comentaves que quan estaves, doncs, al coro, al coro de Setmanat, no vas comentar-li amb el que era president de dir, escolta'm, això sols no arribem enlloc. Sembla que aquesta idea de que sols no arribem enlloc, tu la portes arreu on estàs. És a dir, perquè la FAC, per exemple, s'estan xarxant molt. Abans parlàvem de l'ETCA o parlàvem d'això, no? Per exemple, del Cap Butaca Buida, que necessita un enxarxament amb d'altres entitats i organitzadors que ho fan. Però, per exemple, també us heu enxarxat amb l'IRMU.
2: Correcte, sí. No només ens hem enxarxat, sinó que estem dins del
0: per
2: patronat.
0: Per això esteu dins.
2: Dins del patronat. És molt important. Som un país que costa treballar en xarxa, perquè el problema principal, potser si em demanessis, quin problema té l'associacionisme? Els egos.
0: Home,
2: Els egos de les persones, que són aquell gra...
0: És lo bàsic.
2: Sí, però és el que ho fa molt bé.
0: Sí, sí, sí.
2: Quan, si treballem junts amb l'IRMU i podem donar-nos de servei mútuament amb el tema dels centres d'estudis, amb el tema, doncs, de la beca Terra d'Ateneus, que també ja portem molts llibres, no em facis dir la quantitat, molts llibres ja publicats de la
0: molts,
2: beca.
0: Molts, més de 10. Més de 10.
2: Molts publicats. A Madrid, que ens vam conèixer a través de pantalles.
0: Clar.
2: Perquè estàvem amb el tema Covid, mirant a veure ja com ho havíem de resoldre, com havíem de treballar, i ens vam descobrir. Ens vam descobrir mútuament, i des d'aleshores hi ha una relació molt, molt bona amb l'ETCA. I no només amb l'ETCA, sinó també amb l'Associació d'Actors, Directors i Professionals del Doblatge, també. És a dir, que mirem d'anar treballant. Ara hem creat, bueno, hem creat, ja hi era, però l'hem creat a nivell de Catalunya, el Cicle de Cultura Popular, també un treball en xarxa amb l'Agrupament d'Esbarts i amb la Federació Catalana de Bandes.
0: Si vols, parlem una miqueta amb d'aquest programa, també, perquè, clar, això era el Cicle de Cultura Popular dels Ateneus, que neix a Barcelona.
2: Correcte.
0: I ara, aquest any, això, pam!
2: Sí, per aquest delit de treballar en xarxa i de portar cultura a tot el territori, no? El que et deia, sols, hosti, sí, anirem més de pressa, però si podem treballar enxarxats amb les altres federacions, perquè a la fi tots treballem pel mateix, la cultura, la llengua, el país... Ostres, doncs, per què no busquem aquests vincles? I si una cosa ha funcionat a Barcelona, per què no la repliquem al resta de Catalunya? Els hi vam parlar, vam anar junts amb una reunió a la Direcció General, perquè és un projecte que no lidera cap federació, sinó lidera, doncs, aquest grup de federacions que treballem per la cultura popular, i és un projecte comú de tots. Aleshores, en aquest moment vam dir, ho arrenquem, anem justos de temps. Però com això, doncs, l'associacionisme ja ho sap, això d'improvisar i tirar endavant amb una sabata i una espardenya, què fem? Ostres, anem justos. Tindrem temps a programar? Aviam, arribem, no arribem? I vam dir, tirem-nos a la piscina, perquè si no podrem l'any vinent a dir a la Direcció General, tenim aquest projecte i és un projecte que funcionarà. No, és un projecte que ja està funcionant. Ja està funcionant. I tant una federació com l'agrupament s'hi van abocar, i doncs bé, han sortit 12 actuacions a cada una de les federacions. Cal portar la cultura popular a tot el territori, perquè som terra de bandes, però som terra de bandes en una zona molt particular del territori. Però clar, ells mateixos ens ho deien, nosaltres volem anar a actuar a Lleida, nosaltres volem anar a actuar als Pirineus. Per què? Perquè, doncs, a les Terres de l'Ebre ja ens coneixen, perquè a Terres de l'Ebre tots els nens neixen amb un instrument sota el braç. Ho hem d'exportar, volem venir a actuar al centre de Catalunya, i és amb el que estem treballant, per visibilitzar aquesta gran feina que es fa des de totes aquestes associacions que hi ha pel país.
0: Clar, clar. Hi ha algun programa o alguna experiència que tu vulguis ara remarcar i dir, mira, aquesta no n'hem parlat perquè ens hem menjat ja tot el temps que teníem, i dius, hosti, jo vull comentar això.
2: No, que la gent s'associï.
0: On vulguin, però que s'associïn. Perquè com, això és un ideal molt claverià i molt republicà.
2: Correcte.
0: I aquí estem.
2: I aquí estem.
0: I aquí és on ens hem de trobar.
2: Aquí, i lluitant per aquests ideals.
0: Pep Morella i Múrcia, moltes gràcies per estar una vegada més al que és casa teva, al Festa Festa, i per atendre una vegada més aquests micròfons. Nosaltres estem molt atents al que feu vosaltres, perquè ens agrada molt i molt el que feu i perquè creiem que esteu fent molt país.
2: Moltes gràcies.
3: Festa Festa. Estiu 2026.
1: Una conversa certament apassionant. Volem agrair immensament a Pep Morella, president de la FAC, el seu temps i la gran tasca que fan des de la Federació per mantenir vius els nostres ateneus. Moltes gràcies.
0: I així, compartint l'essència de l'associacionisme, aquest quart programa especial d'estiu, el Festa Festa número 2646, va enfilant el seu tram final. Festa Festa!

0: Volem donar les gràcies a totes les col·laboradores que ens han acompanyat en l'edició d'avui, aportant el seu gra de sorra per fer possible el programa. Són l'Emma Robres, amb les notícies del Tornaveu, i la Sara Soriol, amb la crònica castellera. Moltes gràcies a totes dues una setmana més per la vostra feina.
1: I com sempre, un agraïment immens a tot l'equip que fa possible que el programa surti al carrer setmana rere setmana. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dells i els micròfons, la Laia Camproví
0: i la Madeu Carbó. I ara, per tancar el programa d'avui amb l'esperit ben amunt i fent un homenatge musical rodó a tot el que hem parlat, us deixem amb una peça molt especial. És la sardana Terra de Taneus, una obra de l'Anna Abad interpretada magníficament per la Cobla Ciutat de Granollers.
1: Nosaltres marxem, sobretot la Laia Camproví, que se'n va de vacances, oi, Laia?
0: I tant.
1: Dues setmanetes, eh? Dues setmanetes que em deixes aquí al davant del Festa Festa. Però hem de dir que jo la feina quasi bé la tinc feta perquè la setmana que ve emetrem la primera part del Memorial Joaquim Serra 2025 i l'altra setmana la segona part. Per tant, són Festa Festa concerts d'estiu que descansem una miqueta. Fins llavors, gaudiu de l'estiu i que vagi molt i molt bé.
0: Adéu.

0: Soc Laura Pau, veu de Tradicionarios Punt i Seguit. A Euragaia la trobem en diverses formacions. Pot escoltar-se la seva veu a grups de Marcel Casellas, podem gaudir de la seva gràcia en el grup Morena, que es va desfer després d'oferir una mostra de l'humor en el folk, i ara la recuperem en un grup vocal de les Terres de Lleida. Es fan dir Silvestres, i ella mateixa, l'Euragaia, ens les presenta.
1: Soc l'Euragaia i formo part de Silvestres. Silvestres som un trio vocal femení que fem una proposta de polifonia tradicional i electrònica. Som tres noies de la Plana de Lleida, l'Aranxa Broto, la Núria García i jo mateixa, i els arranjaments vocals que fem parteixen de la base de la polifonia tradicional, que és una manera de cantar que tenia la gent a Catalunya i era molt popular, que s'ha deixat d'usar bastant i que era molt intuïtiva i molt espontània. I tenim exemples d'aquest tipus de manera de cantar veus a bona part del Mediterrani, en llocs on encara és molt popular avui en dia. La sonoritat és molt especial perquè hi ha molts bordons acompanyant les melodies, les octaves, les quintes paral·leles juguen molt amb aquesta sonoritat tan rica en harmònics. El repertori que hem triat està basat en cançó tradicional. Hem posat bastant el focus en cançons i melodies de la nostra zona geogràfica i també reflexionant sobre el paper de les dones en aquestes històries, en aquestes cançons. Llavors hem anat fent l'exercici d'imaginar-nos què estaven pensant aquestes dones, no?, que vivien aquestes històries, i hem intentat posar veu a aquest pensament més íntim i alhora jugant amb un llenguatge molt més contemporani. Sí que aquestes històries són una finestra a la societat del passat, però alhora també són històries que vivim avui en dia en la nostra societat. Per tant, estem jugant totalment, tota l'estona, amb el passat i el present, no? La part de coixí rítmic, electrònic, tota aquesta part l'ha fet l'Oriol Casas. I res, el març surt el nostre primer disc, l'estrenarem al Tradicionarios el 6 de març, i ara podeu escoltar el primer senzill que ja tenim penjat a plataformes, Cançó de Pandero, i ben aviat sortirà un altre senzill.

Cat Klezmer Trio és un grup que ja hem escoltat al nostre programa. Vam sentir una versió de la sardana Per tu ploro i ara els escoltarem en un tema popular català molt més senzill i, diguem-ho clar, vulgar, Les nenes maques. Amb bon criteri podríem dir que no és una cançó feminista.

Ni tampoc és especialment feminista una peça molt coneguda del folk urbà. És una cançó que es cantava en el temps del couplet, Les porteres, que Núria Feliu va versionar a principis dels anys 70. The Feliwets ens en fan una recreació actualitzada al segle XXI. A veure si coneixeu alguna de les veus.

Què, ja m'heu reconegut? Bé, en fi, seguim. La Cobla Sant Jordi no s'està de res. Tan aviat acompanya a músics del que podríem denominar món clàssic o jazz, com munta un àlbum acompanyant un cantautor. Roger Mas deu estar molt content de l'experiència. L'escoltem cantant en aranès una cançó emblemàtica, Aquelles muntanyes.

La melòdica és un instrument que podríem denominar barreja de piano i harmònica i que ha estat, malauradament, menyspreat per alguns músics. Però n'hi ha que l'han dignificat amb peces com la que ara us oferirem. És en Joan Díaz, un conegut pianista de jazz, que en el projecte New Cat interpreta el tema Coses que no es diuen.

Si fem una llista dels músics coneguts que intervenen en el grup La Baula, ja us dic jo que se'ns acaba el programa. És més senzill dir-vos que primeres espases del folk català intervenen en aquesta versió d'una cançó tradicional titulada El fill del rei.

Tradicionarios Puniseguit és una producció del Centre de Recursos Vila de Gràcia que compta amb el suport del Centre Artesà Tradicionarios i la xarxa audiovisual local. Guió i realització, Josep Maria Vidagany amb la col·laboració especial d'Ovidi Franquesa. Us ha parlat Laura Pau.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa del Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar de la nutrició en els infants, i és que justament la nutrició és important a l'època de la infància, també a l'adolescència, a la joventut, no? En totes les etapes de la vida, però evidentment la nutrició doncs marcarà també segurament el nostre desenvolupament físic, cognitiu i fins i tot la salut que tindrem en un futur. És per això que ens acompanya la cap del Servei de Pediatria de la Fundació Sanitària Mollet, que la doctora Pilar Gussinyer. Benvinguda, Pilar.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Anem a parlar d'això, de la importància de la nutrició en els infants. Deia que, de fet, és un dels pilars bàsics, no?, de la salut en general, però, clar, sobretot allò, quan són allò nadons, no?, quan són infants, és, doncs, hem de posar especial cura, no?
2: És molt important la nutrició a qualsevol edat. Ja sabem, des de que naixem fins que som grans, cadascú, cada persona en les diferents etapes de la vida tenim unes característiques diferents i necessitem una nutrició especial o específica per a aquelles edats. Sí, sí, és molt important.
1: I llavors, com podem allò... Clar, nosaltres quan parlem de nutrició, no?, o d'alimentació, últimament sempre sentim a parlar de la dieta mediterrània. Però clar, en la infantesa, quins serien aquests productes, aquests aliments que mai haurien de faltar, no?, allò de dir, escolta'm, això és molt important, que quedi integrat.
2: A veure, jo sempre dic que podem o hem d'aprofitar l'època de la infància per ensenyar i aprendre a menjar sa i equilibrat. Llavors, tenim la sort de tenir una dieta mediterrània que és espectacular per poder tenir una vida sana en el moment de la infància, però sobretot en el futur. Llavors, jo, a part de ser pediatra, la meva especialitat és endocrí. Llavors veig molts nens que tenen obesitat i jo sempre els explico a les mares que tots hem de menjar igual, de forma sana i equilibrada. Llavors la paraula dieta està prohibida. Llavors em preguntaves què és l'essencial. Pues els productes de sempre, no? Els hidrats de carboni, les verdures i les proteïnes.
1: És a dir, allò que seria essencial seria...
2: A veure, l'essencial seria menjar les verdures i hortalisses, després les proteïnes i després els hidrats de carboni. Clar, també tenim les fruites, que són superimportants. Val? I llavors, què seria? Per exemple, pues un plat hauria de ser la meitat de verdures i hortalisses, vale? Un quart seria les proteïnes, que seria la carn, el peix o els ous, i després l'altra part serien els hidrats de carboni, l'altre quart, que serien, pues, el que sabem, les llegums, que també són proteïnes, vale? La patata, l'arròs, la patata i el pa. Uh-huh. Llavors, això seria com la part més bàsica. I després, també és veritat, no ens oblidem de la llet, dels làctics, que també són molt importants per als nens perquè tenen el calci.
1: De fet, clar, nosaltres hem dit allò nutrició en els infants, però si comencem allò les primeres etapes, no? Ara veiem allò als nadons, que les famílies, no?, els hi comencen a... que és molt important allò que experimentin, no?, amb la textura, amb els sabors, perquè hi ha coses que així d'entrada veus allò quan són petits, que algunes coses els hi encanten i altres, doncs, bé, doncs proven, però van a parar al terra, no? Però és important, m'imagino, no?
2: Sí, els 6 primers mesos de vida ha de ser lactància materna exclusiva i, si no pot ser, lactància artificial, i a partir dels 6 mesos han de començar a aprendre a menjar diferents textures, aliments de les diferents varietats que hem dit abans, no? Sempre vigilant que no s'ho ennueguin. Uh-huh. Vale? I després també anar vigilant que no apareixin possibles al·lèrgies. Però sí, és molt important el que toquin, xafin, tirin, marranegin. Uh-huh. Sí, això és molt important.
1: La doctora Pilar Gussinyer ens ha dit, jo sóc endocrina també i veig molts infants també amb problemes d'obesitat. Uh-huh. Ja fa anys que s'està parlant d'aquest problema. I és per això, perquè no fem aquesta nutrició equilibrada? no? Que dèiem allò de la dieta mediterrània i, de fet, sempre doncs ens aboca allò de dir, escolta'm, és que hem d'aprofitar els productes de temporada, de proximitat, no? Això és el que haurien de...
2: Tal qual.
1: Generar els nostres àpats, no?
2: I que no hi hagin processats i que també vigilar les quantitats, perquè a vegades pretenem que els nens mengin moltes quantitats quan necessiten poquet. Llavors, els hem de deixar també que ells es vagin limitant, perquè si els obliguem a menjar podem aconseguir o que no vulgui menjar o que mengin de més. Llavors, sí que és veritat que amb l'obesitat tenim un problema important, perquè és salut d'ara, perquè a més també és la salut emocional, perquè vulguem evitar-ho o no, els nens pues, es fiquen els uns amb els altres i llavors molts nens d'aquests pues, pateixen de que es fiquin amb ells.
1: Sí, l'assetjament escolar, no? Sí, que és l'altre gran problema.
2: Sí, llavors sí que és important que des de petits, això ara ho comentaven en el congrés que hem anat de pediatria, d'endocripediàtric, que dèiem que el més important per la prevenció i per al tractament d'una obesitat és crear uns bons hàbits des de petits, vale? I que aprenguin que menjar verdura és bo, perquè a vegades, si ens fixem, quan parlem de dieta...
1: Verdura no els agrada, el peix tampoc els acaba de fer el peix, però, els agraden les coses fregides, no? Arrebossats.
2: Sí, però a més, la culpa moltes vegades són dels adults, que diem, fer dieta, és que fer dieta, és menjar verdura, és menjar verd, és menjar amanida... Clar, aquests nens van creient que el menjar verdura, fruita, és com dolent, és, oi, que horror, no? Llavors, hem d'aprendre que menjar fruita i verdura és menjar sa i equilibrat i que ho hem de fer des de que som petits.
1: De fet, m'imagino que des de pediatria, també des de com a endocrinòlegs, l'important és, evidentment, parlar amb aquests infants, però també amb els seus tutors, cuidadors, amb les escoles, també fins i tot amb els propis centres hospitalaris, no? Perquè, bé, malauradament, hi ha infants que de vegades han de quedar ingressats durant un període de temps i no sé si també això es té en compte a l'hora de confegir, no?, aquests menús que després...
2: A veure, jo crec que els últims anys, ja fa bastants anys, des de l'escola, jo crec que també dels hospitals, estan intentant fer una alimentació sana i equilibrada. A més, estan assessorats des de l'ICS, vale?
1: L'Institut Català de la Salut.
2: Sí, que tenen pues, un grup d'assessorament amb nutricionistes i pediatres que estan fent pues, els menús escolars, els consells per alimentació a casa...
1: A més, aprofitem allò per dir que, si teniu allò curiositat, si entreu allò al Canal Salut, hi ha un apartat d'alimentació que, a més, hi ha propostes de menús que estan molt bé.
2: I estan molt bé, i a més també per la gent pues, que tenen diferents patologies i també creences, no? O sigui, està molt bé, molt bé. Clar, aquests hàbits alimentaris que s'han de fer des de que són petits, hem de tenir en compte coses que a vegades els pares no ho tenen present, no? A mi m'agrada molt aconsellar que dinin tots en família, tota la família davant del plat i que estiguin amb les pantalles tancades, que intentin no parlar de menjar, perquè a vegades quan són nenes o que tenen problemes de pes per excés o per defecte, comencen menja, o no menges, això no pots menjar, no. Que sigui un menjar pues, divertit, tranquil, que parlin de les coses que han passat durant el dia, sobretot pues, això, que siguin coses maques. I les pantalles, sobretot les pantalles fora.
1: Jo ara que vosaltres no veieu a la Pilar Gossinyer, però nosaltres sí, i jo pensava, dic, clar, també és molt important, no?, involucrar fins i tot en el procés d'elaboració d'aquells àpats, no?, en els infants, sí. Perquè també valoraran l'esforç que suposa allò al fer-ho i també el tipus de cuina, perquè jo li comentava, dic, clar, els agraden molt els fregits, els arrebossats, i potser no és el més de tant en tant.
2: De tant en tant, no hi ha res prohibit. Però, mira, m'agrada això que em dius, perquè moltes vegades el que faig és que involucrin els nens, o sigui, sigui com sigui, que tinguin un problema perquè és per excés o per defecte, que involucrin al nen, que vagin al súper, al mercat, que decideixin entre tots que menjaran, que el facin, perquè, clar, veient, i a més, és una forma també de fer-los responsables, de que sàpiguen que estan menjant, què és bo i, no, i què és no tan bo. No? I és molt divertit, perquè ells si ja saben que han de menjar l'hidrat de carboni, la proteïna i la verdura, el que faran és, ostres, mama, aquí falta potser verdura o falta l'hidrat de carboni. Llavors pots dir-li, ostres, doncs és veritat, doncs anem a buscar una mica de pa, no? I el torrem o...
3: Sí, eh? Sí,
2: perquè,
3: sí.
2: Que està molt bé això d'involucrar-los. Gràcies, perquè era una de les coses que tenia jo
3: doncs
2: al cap.
3: Sí, sí, és important i també això, no?, que comentàvem allò de, que també aprens a valorar, no? I la doctora abans ens deia, també el tema de les proporcions, no? Que també és important tenir-ho present, no? No pecar per excés, no? Allò de dir, estar ben alimentat significa allò, omplir el plat, no?
2: No, ells s'han de saber regular. Jo vaig estar molts anys en un ambulatori, vaig estar moltíssims, i em feia gràcia perquè a vegades volien que els nens petits es mengessin un entrepà que potser seria per un nen de 9 o 10 anys. Llavors els deia, clar, ells també han de saber limitar-se, saber estar aquí, no? Perquè al regular-nos també ens ensenya el que és necessari i el que no. Llavors sí que és veritat que els tamanys, no pot ser un nen de 6 anys que mengi com el seu germà de 12 anys, les mateixes quantitats, i que el de 12 anys mengi igual que el papa. O sigui, igual que la mama i el papa no mengem iguals, o sigui, els adults, si som dona i home, no mengem igual, les mateixes quantitats, doncs és també, ja ves, una altra cosa importantíssim és l'activitat física. Clar, si fem molta activitat física, potser necessitem més hidrat de carboni, no? Més quantitat.
3: És a dir, hem d'escoltar el nostre cos, també, no? També. No allò de dir, els 5 àpats és correcte?
2: Sí.
3: Sí, els 5 àpats, sí.
2: Jo soc una defensora dels 5 àpats, sí. Perquè així mantenim...
3: Sobretot, m'imagino, en aquesta etapa de la infantesa,
2: sí,
3: no?
2: Sí, sí, perquè a més mantenim una sacietat, no? I tampoc evitem fer pujades i baixades de sucre. Llavors és molt important menjar els 5 àpats, perquè si no, a més, si ara ens trobem molts nens que no esmorzen el primer esmorzar, inclús a vegades el segon esmorzar. Què passa? Que jo no entenc com poden funcionar a l'escola, com tenen sucre per continuar funcionant si porten tota la nit sense menjar. Però és que, a més, després arriben l'hora de dinar i arriben amb una gana increïble, perquè, clar, els falten sucre. Llavors és molt important aquest 5 àpats, sí. Jo sóc una molt defensora.
3: Deia, els hi falta el sucre, però no pequem allò de menjar massa sucre, eh? Allò, doncs, les gominoles, clar, i tot això, el tema de processats, vigilem.
2: Clar, quan diem sucres, hidrats de carboni d'absorció lenta, que això vol dir, doncs, el que hem comentat abans, les patates, la pasta, l'arròs, el pa i les llegums. Mm-hmm. Sí, sí, no la fruita... La fruita també és un hidrat de carboni d'absorció ràpida, molt bo, però l'hem de menjar sempre després del dinar, si pot ser, o amb algun hidrat de carboni d'absorció lenta.
3: Mm-hmm. La fruita sempre després, ho diem perquè també és una, sí, polèmica, allò que sense dir, no, fruites han de ser entre els àpats, però mai allò de, després de menjar. Depèn.
2: Justament en pediatria ens agrada just després de dinar, o sigui, com de postre, sí, perquè ens ajuda a absorbir millor el ferro. Vale? El lacti no, i la fruita sí, sobretot si té vitamina C. I a més, evitem el pic de sucre que pot tenir la fruita quan està menjada fora de l'àpat.
3: Estem parlant allò d'alimentació infantil, llavors la recomanació d'una professional és excel·lent. Tema també de la ingesta, dèiem, clar, l'alimentació és important, també l'activitat física i també la ingesta de líquids, sobretot aigua.
2: Aigua.
3: Res de refrescos, ni
2: sucs de fruita, encara que et diguin zero sucres, no. Aquí també hi ha altres colorants o... No, aigua.
3: De fet, allò d'aprendre a mirar les etiquetes també és molt important, no?
2: Importantíssim.
3: Perquè ara comentaven, tot i que posi zero, doncs potser no, aquest 0-0-0 no hi existeix, no?
2: No, i a més hem de pensar que hi ha altres productes, no hi ha colorants, i que no. Com l'aigua no hi ha nada, no?
3: El tema aquest que ara dèiem, els sucs, la fruita és millor menjar-la com a fruita que no passa allò, no? Perquè...
2: Sí.
3: També tenim allò socialment, allò de, ai, doncs, amb l'esmorzar un suc de, encara que sigui natural, eh? Però jo he sentit a dir allò que és millor que sigui la fruita sencera.
2: Sí, perquè té la, la fibra, es menja amb la fruita sencera. Llavors també així evitem tenir pics de sucre, no? De pics de glucèmia que fa després que la insulina pugi, llavors el sucre baixa. Llavors sempre preferim la fruita sencera. Abans havíem dit sempre sucs de fruita, clar, és millor un suc de fruita natural que un suc d'abric, però si pot ser una fruita sencera, perfecte. Igual, aprofito per dir els citrats de carboni d'absorció lenta que siguin integrals. El pa que sigui integral, l'arròs integral i la pasta, si pot ser integral, també. Pel mateix, perquè ens dona sensació de sacietat i després mantenim el sucre en uns nivells més continus i també per la part integral, quan traiem la part integral, traiem les vitamines i els minerals. O sigui que necessitem que el pa tingui la part integral.
3: Uh-huh. Està bé que comenti això la doctora, perquè de vegades allò pensem que el tema integral és més per una qüestió d'adults, però si ja des de ben petits, no?, ens acostumem a aquest tipus d'alimentació, segurament això ho passarem a integrar dins de, no?, quan siguem adults, també.
2: Insistim, hàbitos. Els hàbits es fan de petits. I és la millor edat quan són petits, perquè ells van aprenent a cuidar-se ja des d'unes edats que et servirà per un futur.
3: Dèiem, per esmorzar, ara s'està recuperant el tema dels entrepans. Evidentment, m'imagino que la Pilar doncs és una defensora, no?, d'aquests entrepans i no de comprar bolleria o temes...
2: Per suposat. Al col·le s'hauria d'anar amb un entrepà.
3: I no passa res, allò... Ja no, clar, l'entrepà sempre és amb un embotit. I una així d'entrada diria, ai, l'embotit, no?
2: A veure, sí que és veritat que no podem abusar, però podem fer un formatge, podem fer un pernil de gall dindi o pernil dolç, sempre que siguin, no, que no estiguin molt processats. Vale? Ens hem de fixar també en això. Tonyina natural, podem fer de truita.
3: Sí.
2: Clar, és que clar, de vegades no pensem.
3: Sí. No, de vegades no pensem, i és que també amb el tema dels ous hi ha hagut una revolució, no? Perquè abans eren gairebé prohibitius, ens deien d'un cop a la setmana no, i ara doncs, hi ha persones que diuen no, és que jo menjo dos al dia.
2: Sí, és un dels aliments més rics que tenim. I tens raó, hem passat de que tenia colesterol i la gent amb colesterol no pot prendre i res d'això, i ara és un aliment proteic i greixós boníssim.
3: Sí. Ara que parlàvem allò, abans hem fet referència, no?, al tema de l'obesitat, però també és veritat que hi ha infants amb diabetis, amb altres patologies, que llavors també s'ha de tenir una cura especial, no?, amb el tema de l'alimentació.
2: Sí, clar, hem de pensar que les diabetes que veiem en els nens petits són diabetes de tipus 1. Vale? Llavors, no és el mateix que els de tipus 2, que estan més relacionats amb obesitats, resistències a la insulina. Els nens que tenen diabetes tipus 1 sí que necessiten una alimentació, a veure, més regulada. Jo sempre explico que els diabètics són les persones... els nens amb diabetes són, o els adults amb diabetes, són de les persones que menges més sa, perquè han de mantenir un sucre doncs, bastant regular. Llavors, han de menjar de forma més regulada, però jo crec que són els que mengen millor. Després, altra cosa són els nens que tenen celiaquia o els que tenen colesterol, que llavors aquests sí que han de fer una dieta. Vale? Perquè llavors ha de ser una dieta pues, per al colesterol, pues, baixa en colesterol, per la celiaquia, pues, sense gluten...
3: Cada vegada trobem que hi ha més part de la població amb intoleràncies alimentàries.
2: Sí,
3: però... I això no té res a veure allò de... no? Hi ha persones que igual no són celíaques, però ja han deixat o han deixat de menjar gluten, o han deixat de posar la lactosa... Jo no sé si això, si ho introdueixes també ja de petits... Això els afectarà també.
2: En això és veritat que jo no estic especialitzada. I llavors no et puc donar cap teoria. Sí que és veritat que la intolerància a la lactosa, sabem que a mesura que ens fem grans, deixem de tenir la lactasa que té els budells, no? Llavors, això sí que és més de l'edat, com si diguéssim, eh?
3: Però sí que ha comentat la Pilar Gunyiser que és important, per exemple, que els infants prenguin làctics per al tema del calci.
2: Sí, sí, importantíssim.
3: Que també els adults els tenim una mica allò, doncs, marcat allò amb una creu. Però és important, poden prendre làctics de vaca, no sé si d'ovella, de cabra, és
2: millor. Del que vulguin.
3: Del que vulguin.
2: Jo, és que, clar, ja saps que tot això són...
3: Modes, també. Modes, sí. Sí. No, però és que ho però, són, eh? Sí, llavors, hi ha tendències.
2: Sí, hi ha tendències. I jo per ara, a la infància, jo no trec la llet de vaca si no és que tenen algun problema d'al·lèrgies o d'intolerància a la lactosa, que la passem sense lactosa. Però jo crec que és molt important prendre làctics per als ossos. Uh-huh. Després estan les dietes veganes, vegetarianes, que poden tenir... Però, clar, en això sí que no podem...
3: Què passa, doctora, si un infant en una família vegana?
2: Llavors,
3: clar, perquè no, normalment allò, no? Els nens, allò segons no? L'àmbit familiar, doncs segurament tu educaràs aquests nens, no només a nivell allò cultural, sinó també alimentari, amb això que tu consideres que és el millor.
2: Home, el que aconsello sempre és que vagin a un nutricionista especialista en dietes veganes amb nens. I llavors que mirin què s'ha de suplementar o no. Això sí que és important, perquè ens poden faltar molts nutrients.
3: Clar, allò que dèiem, allò, les proteïnes, no?
2: Sí,
3: clar,
2: sí.
3: Quan parlem de proteïnes, normalment pensem allò en carn, peix, no? Tot i que també els llegums s'entenen,
2: però
3: segurament has de fer un equilibri, un suplement, no?
2: O segons quina vitamina, doncs, la vitamina B, llavors sempre aconsello, perquè jo no sóc especialista, llavors quan em pregunten, jo dic, sobretot aneu a un especialista. Perquè jo m'hauria d'estudiar, com si diguéssim.
3: El que sí que és cert és que quan la doctora ens ha dit allò, la meitat ha de ser de, no? Un quart de proteïnes, un quart d'hidrats, l'altra part vegetal. Una de les tendències que també es parla molt, i jo crec que per als infants acostuma a ser atractiva, és la dels colors, que en el plat tingui color.
2: Clar,
3: no?
2: Després... Viva la inventiva. Però sí que diem que quants més colors tenim en el plat, més varietat de vitamines, de minerals, de nutrients tenim. I després doncs podem fer coses molt divertides, ja que fem que ens ajudin a fer els plats, anar al súper, a fer... Doncs que també podem fer carites, colors... Bueno, cadascú...
3: I ho hem comentat així per sobre, però també és molt important la manera de cuinar els aliments, no?
2: Sí, sempre aconsellem que, a part de que no siguin processats, que no siguin comprats, no? Allò que estan preparats, que siguin, sobretot, fets al vapor, al forn, a la planxa, que després es pot... O sigui, no hi ha res prohibit. Això ha de quedar molt clar, perquè a vegades, si som molt estrictes, és veritat que hi ha una tendència,
3: sí,
2: no? De que... Ara, la nutrició en els nens, doncs, hem d'evitar els sucres refinats. I hem d'evitar... Clar, jo crec que les prohibicions no ens va bé. Val? Llavors, els hem d'ensenyar que poden menjar de tot, però de la justa mesura. I que hi ha aliments que intentarem evitar, però que si hi ha un dia a la setmana que mengem pizza... Doncs la menjarem i a gust.
3: Hosti,
2: i potser no serà tot un plat de pizza o i farem una amanida al costat. No? I algun dia podem menjar pues, un croissant? Pues clar que sí, no? Perquè si no ens posem molt estrictes i jo crec que això no ens ajuda a ningú.
3: No ens ajuda perquè, de fet, hem dit que l'alimentació és important allò en el desenvolupament no només físic i cognitiu, sinó també de salut mental, fins i tot, amb la qual cosa pensem que és un pilar bàsic de forma allò totalment global, ens hem de tenir en compte.
2: Total,
3: no?
2: Total. A veure, a més, la salut mental ara en la infància jo crec que és una de les coses més importants. És tot un altre tema. Però sí que és veritat que quan nosaltres parlem, per exemple, de l'obesitat, posem tres pilars

i Tom Hanks a Forrest Gump de 1994 deia: mi mamá siempre me decía que la vida era como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. ¿Qué tal, Cocos? Gracias por estar en conexión. A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment d'Eloi Hernández, crec que des de Sabadell, dedicarem aquesta hora de programa a les bandes sonores. El primer correu electrònic que ens va arribar és de la Sònia López Egea, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: hola Albert, em dic Sònia i t'escolto sempre mig dormint encara a aquelles hores. Dius que estàs preparant un programa de músiques de pel·lícules. Doncs bé, a mi, per la que tinc preferència, és Missió Impossible, ja que fins i tot és la melodia que porto al mòbil.

Aquesta és la música que van escriure Adam Clayton i Larry Mullen per al tema principal de Missió Impossible, la banda sonora preferida per la Sonia López Egea, que per cert també deixa anar a l'aire un altre suggeriment. Diu que aquesta és la música que ella porta al mòbil. Diu, també podries preparar un programa amb quina música és la que tenim al mòbil. Salutacions des del Prat de Llobregat, Sonia López Egea. Gràcies per el teu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com i queda la idea en l'aire. Si vols, digue'm quina melodia, quina música portes al mòbil quan et truquen. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. El pròxim suggeriment és de l'amic Jaume Vidal, que ens diu en el seu correu: Hola Albert, estic d'acord amb que facis un programa dedicat a les bandes sonores de pel·lícules. Formen una part molt important de la història musical. Per la meva part, i degut a una sèrie de circumstàncies, la meva preferida és la de la pel·lícula La calle de l'adiós, el tema Hanover Street, de l'autor i director John Barry. Espero que finalment facis aquest programa. Salut, Jaume Vidal. Molta salut també per tu. Doncs ja l'estem fent. I per cert, gràcies per aquesta proposta, perquè és una música realment meravellosa.

música de l'amic Jaume Vidal, la música de la pel·lícula La calle de l'adiós, estrenada el 1979. El tema principal, Hanover Street, escrit per John Berryer. Música de pel·lícula. Músiques per somiar desperts.

La pròxima proposta també ens demana una música molt coneguda, en aquest cas, de John Barry. Precisament ho fa l'amic oient que va tenir la idea de proposar-nos que dediquéssim un programa a les bandes sonores, l'Eloi Hernández. John Barry va ser un d'aquells autors de bandes sonores dels que ja no es fan. Havia nascut el 1933 al Regne Unit, va morir a Nova York el 30 de gener de 2011. I l'Eloi Hernández ens diu: benvolgut, Albert, t'escric aquest correu fent referència a la música de bandes sonores que jo et vaig proposar i que sembla que ha tingut acceptació. És molt difícil escollir-ne una, però em decideixo per Memòries d'Àfrica de John Barry, per la música i per la pel·li de Sidney Pollack, per les imatges i pels diàlegs, com aquella conversa entre el marit d'ella i Robert Redford. Podías haber pedido permiso. Se lo pedí y ella me lo dio. Memorable. Una salutació afectuosa, Albert. Gràcies, Eloi.

0: La banda sonora preferida d'Eloi Hernández, que s'ho ha pensat molt perquè evidentment és molt difícil escollir-ne només una, Memòries d'Àfrica, estrenada el 1985 amb una Meryl Streep preciosa, sobretot en aquella escena en què ell li està rentant el cabell, recordes? Gràcies, Eloi, per aquesta proposta que, com tu molt bé dius, ha tingut molt bona acceptació entre la parròquia cocodrilera.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I ara, el correu que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com de la Elsa Ventura, que ha vingut a vegades a algunes de les nostres sessions revival i és una de les nostres més joves oients. La Elsa ens diu: avui has dit que et diguem la banda sonora que més ens agrada. Buf! Que difícil dir solament una, ja que sóc molt cinèfila i m'encanta la música. Et diré una que no crec que te la demani molta gent, i és la banda sonora de Harry Potter, perquè sempre em porta a l'infant que portem dins. I ja saps, Albert, que t'admiro molt. Moltes gràcies, Elsa.

La música de Harry Potter, que es va estrenar al novembre de 2001. Música de John Williams, un altre dels autors de bandes sonores històrics, que m'imagino que al llarg d'aquest programa especial del Cocodril, dedicat a les bandes sonores, tornarà a sortir. Era la banda sonora de la Elsa Ventura. Atenem ara el correu de la Xana, que ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com, que ens diu: hola, m'agradaria molt que poséssiu un pessic de la banda sonora original de la pel·lícula Chocolat, de Hans Hallström. Moltes gràcies. Doncs aquí el tens.

És la música de Chocolat, estrenada al març de 2001. Música de Rachel Portman. Música que ens ha demanat la Xana. I donarem algunes dades per fer una miqueta d'ambient cinematogràfic, eh? Ens imaginem davant la gran pantalla que està encara coberta per aquella fantàstica cortina vermella que en qualsevol moment ens descobrirà tot un món d'il·lusions. Com deia el malaurat Robin Williams en el paper de John Keating el 1989, Carpe diem, aprovechen el día, hagan sus vidas extraordinarias. En aquell club de los poetas muertos. Però la pel·lícula d'animació amb més ingressos bruts de la història ha estat Blancanieves y los siete enanitos, estrenada el 1937. I la comèdia amb més ingressos ha estat Resacón 2, ahora en Tailàndia, del 2011. I la comèdia negra més taquillera vol dir la que ha recaptat més diners. Però, és clar, això és una mica enganyós perquè no es té en compte la inflació. Per això després donarem la llista de les que ha vist més gent, eh? De les més vistes. Però la comèdia negra més taquillera és una del 2013, El Lobo de Wall Street. I la pel·lícula en general que ha aconseguit més diners ha estat Avatar. El seu director, James Cameron, ja ho havia aconseguit abans amb Titanic. Aquesta continua sent música de Chocolat, la pel·lícula de la Xana, una pel·lícula màgica.

A mi aquest programa també m'està rejuvenint, perquè estic recordant quan vaig tenir la possibilitat de fer de crític de cinema a la ràdio, en un programa que sortia als migdies a partir del 90 i durant 3 temporades, que es deia La Bona Vida, on, entre d'altres coses, tenia l'obligació de veure'n totes les estrenes per després comentar-les per antena i també amb els oients que les haguessin vist. I rebem l'email aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Pol García Jiménez, que ens diu: apreciat Albert, t'escolto des de l'Hospitalet del Llobregat i, com he fet altres vegades, et felicito pel teu programa. Moltes gràcies, Pol. Com us he escoltat la vostra proposta per fer un monogràfic de bandes sonores, us envio el meu top 10. Com veureu, no hi ha cap tema cantat del tipus La Mujer de Rojo, amb cançons molt exitoses cantades per grans intèrprets, en aquest cas Stevie Wonder. Per mi és més autèntica la banda sonora original feta només amb instruments musicals. Aquesta és la meva tria. A veure què us sembla. Doncs gràcies per haver-te preocupat, però escoltarem només un fragment de cada una de les teves 10 preferides, perquè malauradament no tenim temps per escoltar-les senceres. Però, en fi, un bon tast. En el número 1 situa Candilejas, de Charles Chaplin, i en Pol diu: una mostra del geni d'en Chaplin que s'atreveix fins i tot amb la música.

I després de Candilejas, l'amic Pol García ens situa Doctor Jivago i diu: aquest tema de l'ara, amb les balalaiques de fons, et trasllada a l'estepa russa, encara que em sembla que va estar rodada a La Manxa. A Sòria, em sembla, concretament. Però és música d'un altre dels històrics, d'aquells que ja no es fan. Maurice Jarre.

La música de Doctor Zhivago. La música de Maurice Jarre, pel·lícula estrenada el 1965, que l'amic Paul situa en el segon lloc de les seves 10 preferides. En el número 3, 2001, Una odissea en el espacio. Diu, molt ben triat el Danubi blau d'en Johann Strauss per donar la sensació d'immensitat del cosmos i també dona credibilitat a les naus fetes amb maquetes.

El vals del Danubi blau de la banda sonora original de 2001, Una odisea en el espacio. Estrenada el 1968. És la tercera de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez. En el 4 posa El exorcista, de Mike Oldfield. Diu que és la demostració de que un àlbum de banda sonora pot ser un èxit de vendes com ho va ser Tubular Bells, i amb el mèrit afegit de tocar l'autor tots els instruments.

L'Exorcista es va estrenar al setembre de 1975. I en el cinquè lloc, l'amic Paul situa El cazador, de Stanley Myers. Diu que aquest fantàstic solo de guitarra forma una part reflexiva al voltant de l'horror de la guerra del Vietnam. I a més, l'amic Paul era dels Shadows.

0: estava pensant que la filosofia d'aquest programa especial del Cocodril són músiques de bandes sonores originals que us hagin agradat. I no necessàriament us ha pogut agradar la mateixa pel·lícula. És a dir, que hi ha pel·lícules dolentotes, però amb músiques extraordinàries. No és el cas del Cazador, que estem escoltant amb els Shadows, estrenada el 1979. La cinquena de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez, que seguirem escoltant. Però ara m'agradaria recordar què diu l'actor Rutger Hauer en el personatge de Roy Beatty a Blade Runner del 1982. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment d'Eloi Hernández, estem dedicant aquesta hora de programa a bandes sonores i crec que està quedant un programa de pel·lícula. En Pol García Jiménez es va preocupar de fer-nos arribar al seu top 10, les seves 10 bandes sonores preferides. Candilejas, Doctor Zhivago, 2001, Una odissea en el espacio, El exorcista, El cazador, i en el número 6 posa una altra de John Williams que hem escoltat abans, La guerra de les galàxies.

Per cert, que en el món dels rècords, la sèrie de pel·lis amb més ingressos han estat les 10 pel·lis de la Guerra de les Galàxies.

Diu en Paul, la Guerra de les Galàxies es va convertir fins i tot en un gran èxit a les discoteques. Sí, però no amb aquesta, que era la versió oficial de la peli, sinó amb la versió, amb l'adaptació que va fer un grup de laboratori anomenat Meco.

I en el número 7 de l'amic Pol, Carros de Fuego d'Evangelis, diu que és un gran èxit que va sonar a la majoria de competicions esportives de tot el món i durant molts anys. Doncs tens raó, va traspassar l'èxit més enllà de la gran pantalla.

I amb aquesta música de Carros de Fuego, estrenada a Espanya l'1 de gener de 1982, us comentarem les 10 pel·lis més taquilleres de la història. Aquest llistat no té en compte la inflació, per això queden fora algunes de les més vistes, com Lo que el viento se llevó o La primera guerra de les galàxies. Després comentarem les més vistes de veritat, diguem. Però les més taquilleres, en el número 1 està Avatar del 2009, Titanic del 1997, en tercer lloc El despertar de la fuerza de Star Wars del 2015, en quart Jurassic World del 2015, en cinquè lloc Los Vengadores del 2012, en sisè, Fast and Furious. En el set, Los Vengadores, La era de Ultron, del 2015. En el vuit, Harry Potter i les Relíquies de la Muerte, del 2011.

No, no surt ET, però sortirà entre les més vistes. ET és la número 8 de l'amic Pol García Jiménez, també de John Williams. Diu que cada vegada que l'escolta li recorda el moment on s'eleven tots pedalant els nois amb l'ET, amb la gran lluna de fons.

I les pel·lícules més vistes de la història han estat aquestes. En el número 1, Lo que el viento se llevó, de 1939. Seguida de Star Wars, la primera entrega de 1977. Sonrises i làgrimes, de 1965. E.T., de 1982, de la que estem escoltant el seu tema central. Titanic, de 1997. Los Diez Mandamientos, de l'any 56. Tiburón, del 75. Doctor Zhivago, que també hem escoltat abans, de 1965. El Exorcista, que també ha sonat abans, de 1973. I Blancanieves i los Siete Enanitos, de 1937.

Pol García Jiménez en el número 9 situa Memòries d'Àfrica, que hem escoltat abans perquè l'havia demanat també un altre amic, l'Eloi. Diu, grans imatges en el vol de Meryl Streep i Robert Redford per la sabana amb els animals corrent i aquesta espectacular música sonant fantàstica. I en el número 10, La vida és bella, de Nicola Piovani. Diu, la música mostra com després de l'horror de la guerra apareix de nou l'esperit de superació de l'ésser humà.

I en Pol García Jiménez acaba el seu correu electrònic dient-nos: moltes d'aquestes músiques han ajudat a donar més importància i rellevància a les seves pel·lis, i quan les escoltes et veus transportat als escenaris on van passar els aconteixements. Una gran idea la de fer aquest programa especial. Albert, tu i el teu equip sou, com diu el Foraster a TV3, molt bona gent. Petons per tots.

I les meves preferides. Em deixeu fer un tast? Serien moltes, eh? Per exemple, Fellini 8 y medio, el vals del Gato Pardo, Los Puentes de Madison, Cinema Paradiso, El Violinista en el Tejado, Lawrence d'Aràbia, etc, etc. Per una qüestió personal i professional de carinyo, deixeu-me compartir la banda sonora de Lady Halcón, que va escriure Andrew Povel en producció de l'Ann Parsons, estrenada el 1985.

aquell 1985 realitzava un programa de cinema a l'estimada cadena catalana, al costat de Pepe Nieves, que es deia Sessió Contínua. I a l'arribar als 100 primers programes, era un programa setmanal, per tant portàvem ja doncs, uns 2 anys, vam voler celebrar-ho projectant cine. No va ser fàcil, però vam aconseguir l'exclusiva de la pel·lícula Lady Halcón per ser projectada només per als nostres oients en una sessió privada en la pantalla que aleshores, en aquell 1985, era la més gran de Barcelona, la pantalla del desaparegut Florida Cinerama, doncs uns quants mesos abans de la seva estrena oficial. A banda del carinyo personal per al que va significar aquella vetllada, que va ser realment emocionant, Lady Halcón ens va semblar un conte meravellós, d'aquells que t'ajuda a desconnectar de l'actualitat tan trista i tan amarga que tenim a vegades al nostre voltant. Sí, et pots tornar a sentir aquell nen o aquella nena que eres veient-la. Si la pots veure, si encara no l'has vist, te la recomano. Però això sí, l'has de veure amb ulls de nena. Allà molts vam descobrir una guapíssima Michelle Pfeiffer a la que a la pel·lícula li diuen la cara de l'amor. I Rutger Hauer i moltes altres coses. Lady Halcón, a més, com us deia, era un contrast, imatges de l'edat mitjana amb música actual d'Andrew Powell en produccions d'Alan Parsons.

I l'altra banda sonora que m'ha emocionat especialment sempre i que vull compartir amb tots vosaltres és de Riques i Famoses, del 1981, i del gran George Delerue.

Sempre que l'escolto penso que s'ha de tenir molt talent per ser capaç d'escriure una música així. La de Riques i Famoses, pel·lícula estrenada el 1981, banda sonora signada per un dels més grans, George Delerue, que com la majoria d'una època daurada de bandes sonores i de cine, ja ens va deixar el març de 1992 a Los Angeles. Havia nascut a França. Avui, en aquest especial del Cocodril, amb aquest programa diferent, dedicat a les bandes sonores a petició de molts dels nostres oients, hem evitat cançons de pel·lis perquè he interpretat que el que volíeu eren bandes sonores instrumentals, com aquesta.

0: cançons de pel·lícules populars, com per exemple Gris, o Febre del dissabte a la nit, o La mujer de rojo, Oficial y caballero, Dirty Dancing, Flashdance, ja sonen habitualment al programa. Però sí que m'agradaria acabar amb una que simbolitza el poder de l'amor per la música i per al cine que tenim els cocodrils. La cançó principal de Regreso al futuro que van composar Hugh Lewis and the News. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club.

setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem, com sempre, amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem d'Alfons Mias i d'Amadeu Cuadrado. Radiarem dues estrenes. Complimentarem una petició. I acabarem amb tota la informació sardanista. Comencem amb una sardana del compositor destacat d'agost, Ramon Serrat Fajula.

en el 145 aniversari del naixement. D'ell comencem escoltant la seva sardana titulada Neu Rodona.

Hem acabat d'escoltar una de les sardanes més populars de Ramon Serrat, compositor destacat d'Agost. Neu Rodona, sardana de 1923, que ens ha interpretat la Copla Montgrins de 1997. Anem per l'espai de les biografies. Comencem parlant d'Alfons Mias Martí en el 90 aniversari del naixement. Alfons Mias neix a Sant Joan de Mollet el 9 d'agost de 1936. Trompetista, violinista i compositor de sardanes. Va iniciar els estudis musicals amb Ramon Capdeferro de Flaçà, continuant amb el violoncel·lista Ferran Jofre de Bordils i posteriorment amb el mestre Josep Vieder de Girona. L'estudi de la trompeta el va completar a Barcelona sota el mestratge de Mareu Rovira. També fou un notable solista de violí. La seva carrera professional comença l'any 1958 a la Copla Catalunya de Bordils. Després passà dues temporades a la Copla Iris de Salt, població on residí durant prop de 30 anys. Posteriorment ingressa a la Copla Orquestra Amoga de Vidreres, on romangué una dècada. Fou precisament durant aquesta etapa quan inicia la seva activitat com a compositor i escrigué la seva primera sardana, Carme, dedicada a la seva esposa. Després d'uns anys actuant en diversos conjunts musicals, s'incorpora a la desapareguda Copla Girona. L'any 1981 passa a formar part de la Salvatana, substituint el trompetista Marcelí Trias, i romangué fins al 1987, quan ingressa a la Copla Orquestra Costa Brava de Palafrugell. L'any 2001, ja retirat de la Costa Brava, continua la seva activitat musical amb la Copla Foment de la Sardana de Torroella de Montgrí. Com a compositor és autor d'una quarantena de sardanes d'estil popular i molt agraïdes per les coples. Entre les més conegudes hi ha Carme, la Dansarina, la Pec de Roses, Ofrena, Com a gironès no hi ha res, Cavall de Ferro, Sant Joan de Mollet, Joves Alegres o Sal Independent. Aquesta darrera, escrita l'any 83, en suport al moviment que reclamava la segregació de Sal del municipi de Girona. Des del Font Mias escoltarem una sardana familiar que dedicava a la seva filla, gran aficionada a la dansa. El títol estava cantat. La Dansarina, interpretada per la Copla Bisbal Jove.

Hem acabat d'escoltar la sardana d'Alfons Mias titulada La dansarina, interpretada per la Cobla Bisbal Jove. Recordarem Amadeu Cuadrado Alguacil, del que dimecres es complien 93 anys del naixement. Amadeu Cuadrado neix a Palamós el 12 d'agost de 1933. Compositor, director coral, instrumentista de fiscorn i bateria i una de les figures més representatives del món musical del Baix Empordà durant la segona meitat del segle XX. Inicia els estudis musicals amb mossèn Lluís Guillaumes, ampliant posteriorment la seva formació amb Eduard Castelló. Es va examinar de violí i fiscorn al Conservatori de Girona. Fora de la música, exercí durant molts anys l'ofici de pintor, activitat que compaginava amb una intensa dedicació musical fins a la seva jubilació. La seva trajectòria com instrumentista comença el 1951 a la Principal de Palamós. Posteriorment forma part de la Principal de Llagostera, dels Víctors de Sant Feliu de Guíxols, de la Primavera de Palafrugell i de l'Empordà de Palamós. L'any 1964 fou un dels fundadors de la Cobla Baix Empordà, formació de la qual es convertia en una de les ànimes durant més de 45 anys. I interpretava el fiscorn, n'assumí la direcció a partir de 1999 i després de retirar-se com instrumentista, el febrer de 2010, continua exercint les funcions de representant de la Cobla. A les actuacions de ball també tocava la bateria. Paral·lelament desenvolupà una intensa activitat en el món coral. Des de 1987 dirigí la coral El Progrés de Palamós. Anteriorment havia estat director de les corals Arrels Noves i Harmonia Antoniense de Sant Antoni de Calonge i des de 1999 també dirigí la coral Amistat de Calonge, esdevenint una figura molt estimada dins el cant coral empordanès. Com a compositor deixà prop d'una cinquantena de sardanes, a més d'algunes havaneres i altres composicions vocals. Més enllà de la música, era una persona de gran curiositat intel·lectual. Gaudia confeccionant mots encreuats, caçambolets, llegint i escrivint articles per a diverses revistes, aficions que reflecteixen el seu caràcter inquiet i meticulós. L'any 2007, l'Ajuntament de Palamós li concedí l'Escut d'Or de la Vila, màxima distinció municipal en reconeixement a tota una vida dedicada a la música i a la cultura del municipi. Morí el 9 de juliol de 2017 a Sant Antoni de Calonge, quan li faltaven pocs dies per complir 84 anys. La seva desaparició motivà nombroses mostres de condol. Diversos músics el recordaren com una persona humil, conciliadora i extraordinàriament polivalent, company exemplar. Des d'Amadeu Cuadrado escoltarem la seva sisena sardana. 40 anys junts a Palamós, estrenada el 25 de juliol de 2004, coincidint amb el 40è aniversari de la Cobla Baix Empordà, sardana que incorpora la següent dedicatòria. La Cobla Baix Empordà celebra aquest any el 40 aniversari de la seva fundació i són també 40 anys que hem anat mantinguent uns forts lligams de fraternitat i col·laboració amb l'agrupació sardanista Costa Brava de Palamós. I que sigui per molts anys. 40 anys junts a Palamós amb la Cobla Mugrins.

Hem acabat d'escoltar la sardana d'Amadeu Cuadrado, 40 anys junts a Palamós, interpretada per la Copla Montgrins. Anem per les estrenes. Les dues interpretades diumenge passat en el transcurs del 40è aplec de la sardana dels Pirineus, celebrat a Ribes de Freser. Un aplec que habitualment compta amb una gran quantitat d'amics que hi assisteixen, i aquest any no va ser una excepció, emplenant la plaça del Mercat en un calorós dia de sardanes interpretades per les Cobles, Ciutat de Girona, Jovenívola de Sabadell i Marinada. Les estrenes es varen repetir una en sessió de matí i l'altra de tarda. Comencem amb la matinal degut al recordat Siegfried Galvany, una d'aquelles per a piano que va trobar la seva filla Gemma fent endreça, algunes amb títol i que han estat instrumentades per a cobla per Jordi Molina. Sabem que de tant en tant algunes continuaran sortint a la llum, com aquesta, titulada 40 entre muntanyes, que va estrenar a la cobla Ciutat de Girona i que escoltarem en una gravació de la dansa catalana. 40 entre muntanyes, Siegfried Galvany.

Escoltàvem la sardana de Siegfried Galvany, instrumentada per Jordi Molina, titulada 40 entre muntanyes, estrenada diumenge passat el 40è aplec de Ribes de Freser per la Cobla Ciutat de Girona. I a la tarda tocava la segona, deguda a Carles Santiago, compositor que no es va voler perdre l'estrena de la seva sardana i que també escoltarem en una gravació de la dansa catalana. Porta per títol Sons del Pirineu i la presentava la Cobla Jovenívola de Sabadell.

Aquesta era l'estrena de Carles Santiago titulada Sons del Pirineu, interpretada per la Copla Jovenívola de Sabadell. Anem per la petició. Anem per un record a dues aficionades de Sant Feliu de Guíxols, que malauradament ens han deixat fa poc. Dues Rosers, Roser Vilà i Roser Gergai. Un bon amic seu ens ha demanat una sardana per recordar-les, i com que les dues coincidien amb el nom, hem pensat en la nostra Roser d'Enric Morera, que escoltarem interpretada per la principal de la Bisbal, a la memòria de Roser Vilà i Roser Gergai.

acabat d'escoltar la sardana de René Picamal titulada La sardana de les noies, interpretada per la Copla Marinada. Informació per diumenge. A les 12 del migdia, a les 4 de la tarda, Sant Feliu de Pallerols. Sisè aplec de la sardana de Valldostoles amb les coples Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i Principal d'Olot. A l'una del migdia, a la Pobla de Cérvoles, de Festa Major amb la Bellpuig Cople. A Ciutadilla, de Festa Major amb la Vents de Riella. A Esterri d'Àneu, de Festa Major amb la Jovenívola de Gramunt. A 6:15 de la tarda, a Castelló d'Empúries, de Festa Major amb la Principal de la Bisbal. A les 6 de la tarda, a Bescanó, de Festa Major amb la Cople Meravella. A Sant Joan de les Abadeses, al Passeig del Comte Guifré, amb la Cople Foment del Montgrí. A 6:45 de la tarda, Sant Climent de Llobregat, de Festa Major amb la Cople Sabadell. A Riells del Fai, de Festa Major amb la Cople Nova Blanes. A Olost, de Festa Major amb la Cople Canigó. Per la 7, al Vendrell, amb la Cople Marinada. I a Mollà, amb la Cople Jovenívola de Sabadell. A 7:45 del vespre. A Sant Pol de Mar, amb la Cople Mediterrània. A la Seu d'Urgell, amb la Bellpuig Cople. A Cervera, amb la Cople Aires de la Terra. A Blanes, amb la Cople Vila de la Jonquera. A Pineta de Mar, amb la Cople Xaloc. A Castelldefels, amb la Cople Baix Llobregat. A Calella, al Passeig de Manuel Puigbert, amb la Cople Sant Jordi. I per les 8 del vespre, doncs, a Palamós, al Passeig del Mar, amb la Cople D de Dones. I a Gramunt, amb la Cople Lluïssos. I a Premià de Dalt, amb la Cople Maricel. I acabarem a les 10 de la nit a Sant Antoni de Calonge, amb la Cople Foment del Montgrí. I a Llançà, concert de sardanes i música per a Cople, amb la Cople Ciutat de Girona. T'esperarem ara al 6è aplec de la Vall d'Hostoles, que celebrarà Sant Feliu de Pallerols, per escoltar la sardana de conjunt que any rere any es va consolidant en aquesta plec. Colla Arrels de Catalunya, de Joan Callís, amb la Cople Marinada.

Coll Arrels de Catalunya de Joan Callí se'ns oferia la Copla Marinada. Informació per dilluns, dimarts i dimecres. Anem per dilluns. A 11:45 del matí a Sant Feliu de Buixalleu, a Gaserans, de Festa Major amb la Principal de Porqueres. A 12:00 del migdia, a Das, de Festa Major amb el Foment del Montgrí. A 12:45 del migdia, a Botarell, de Festa Major amb la Reu Jove. A 1:00, a Gratallops, de Festa Major amb la Miramfont. I a Llorenç del Penedès, de Festa Major amb la Principal de la Bisbal. A 13:45 de la tarda, a Preixana, de Festa Major amb la Copla Aires de la Terra. A 17:45 de la tarda, a Maçanet de la Selva, de Festa Major amb la Copla Salvatana. A 17:45 de la tarda, a Villalba dels Arcs, de Festa Major amb la Copla Miramfont. A 19:00, a Sant Llorenç Savall, amb la Copla La Nova Vallès. A 21:00 del vespre, a Perpinyà, amb la Milenària. I a 22:00 de la nit, a Santa Coloma de Farners, amb la Copla La Flama de Farners. Per dimarts, a 12:00 del migdia, a Das, de Festa Major amb la Principal de Banyoles. A 6:00 de la tarda, a Santa Susana, de Festa Major amb la Copla Montgrins. I a Molló, amb la Principal de Banyoles. A 19:00 de la tarda, a Sant Llorenç d'Hortons, de Festa Major amb la Reu Jove. A Llafranc, amb la Flama de Farners. A 19:45 del vespre, a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, amb la Vila de la Jonquera. I a 22:00 de la nit, a Puigcerdà, amb la Copla Berga Jove. I per dimecres, 12 d'agost, a 19:45 de la tarda, a Ceba, amb la Copla La Principal de la Bisbal, també de Festa Major. A 21:45 del vespre, a Hostalric, amb la Copla Baix Empordà. A Palamós, al Passeig del Mar, amb la Copla Vila de la Jonquera. A 22:00 de la nit, a Castelló d'Empúries, amb la Copla Marinada. A l'Escala, a la plaça de l'Univers, amb la Copla Foment del Montgrí. I a Tossa de Mar, amb la Copla Ciutat de Girona. Doncs repassant els programes de les ballades que ens han arribat, comprovem que hi ha una sardana relativament nova que ens repeteix i que es continua interpretant. Per exemple, l'interpretarà la Principal de la Bisbal dilluns a la Festa Major de Llorenç del Penedès. Maria Rosa, d'Enric Ortiz.

Era la copla mediterrània des de la final de la sardana de l'any, la que ens interpretava la sardana Maria Rosa d'Enric Ortí. Anem per la resta de la informació. Passem a dijous. A les 6 de la tarda a Cardedeu, de festa major a la plaça de l'Església amb la copla Montgrins. A 6:45 de la tarda a Organyà, de festa major amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda a Colera, amb el Foment del Montgrí. A 9:45 del vespre a Mer, 44è aplec de la Sardana, amb les coples Bisbal Jove i Flama de Farners, a Banyuls de la Marenda amb la Tres Vents. I per les 10 de la nit a Calonja, amb la copla Foment del Montgrí, a Palsa, amb els Rossinyolets, a Llançà, amb la Baix Empordà, a Vilassar de Mar, amb les coples Ciutat de Terrassa, i a Peralada, amb la copla La Principal de Peralada. I per divendres, sardanes a les 5 de la tarda a Ribes de Freser, 38a trobada sardanista del Ripollàs, amb les coples Principal de Llobregat i Ciutat de Girona. A les 6 de la tarda a Maials, de festa major amb la copla Montgrins. A les 7, a Torregrossa, de festa major amb l'11 de setembre. A 7:45 del vespre, a Torroella de Montgrí, de festa major a la plaça de la Vila, amb la copla Principal de Cassà. A les 9 del vespre, a Juneda, amb la copla Juvenívola de Gramunt. A Olot, a Sardagost, amb la copla Flama de Farners. A 9:45 del vespre, a Banyoles, festes d'agost amb la Principal de Banyoles, a Premià de Mar a la plaça de l'Ajuntament, amb la copla Mediterrània. A les 10 de la nit a Alp, amb la copla Berga Jove, a Guimarà, amb la copla Vents de Riella, a Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Sant Francesc, amb la copla Maricel, i a Figueres, amb la copla Vila de la Jonquera. I acabarem un 1:15 de la nit a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la copla Marinada. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem, i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb la sardana de conjunt de l'aplec nocturn de Mer. Evidentment, a Mer, aplec nocturn de Francesc Camps amb la copla Ciutat de Girona. Sigueu molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: Són les 11.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.
3: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
4: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi i comencem un nou Generació Chic. Com sempre, ja ho saps, una nova oportunitat doncs, per viure junts totes aquelles històries, totes aquelles cançons dels 80 i els 90 que ens tornen locos, que ens tornen bojos, que ens agraden, que ens agradaven llavors, que ens han seguit agradant durant tot aquest temps i que ens segueixen agradant ara i ens seguiran agradant per sempre. I sens dubte estem parlant de les dues èpoques daurades de la música, no? Perquè l'han dit molts cops. Sí que en totes les èpoques, evidentment, es fa bona música, hi ha música ben xula i ben guapa. Però de la música dels 2000 o el 2010, ostres, no se n'acaba de parlar tant, no? I en canvi tenim un boom, tenim una festa amb tot això dels 80 i els 90, que, clar, a veure,

està clar que sí, hores d'ara, les festes que funcionen són les que es fan amb aquests remembers, amb aquestes històries d'aquells 20 anys, d'aquelles dues dècades de música, deu ser per alguna cosa. I justament per aquesta cosa és la mateixa que nosaltres ens hem proposat de compartir junts aquest programa, aquesta Generació Chic, aquesta història que, mira, doncs entrega a entrega, podcast a podcast, programa a programa, si som més puristes o més com de tota la vida, no? Doncs és el que fem al final, doncs recordar junts aquestes dues dècades, aquests 80 i 90, i la música d'aquests 80 i 90. Tanta música, tants artistes, tants cantants, tants grups. No ens dona temps. Això sí, nosaltres ens hem proposat aquí al Generació, doncs, anar directament als números 1, perquè al final, si tenim tant per triar, doncs per què hem de quedar-nos amb qualsevol cosa? Res de tot això. Aquí anem a sac-pac. Anem amb l'últim, amb el que més va funcionar, amb els números 1, amb els primers de cada, diguem-ne, de cada artista, no? És veritat que tenim artistes de referència que és molt difícil dir no, és que aquí només en farem servir un. Aquí nosaltres, aquest és el millor de... No som ningú per dir qui és el millor de cada casa, perquè hi ha gent, hi ha artistes que, noi, doncs tenen un catàleg de cançons que no ens les acabaríem pas. I d'aquest, doncs, n'haurem de posar dos, tres, les que faci falta, sempre i quan siguin bones, sempre i quan siguin les que vosaltres us agraden, les que vosaltres ens demaneu, també a través d'Instagram, ja ho saps. Aquí, al Generació Chic. Què, ens hi posem i comencem el programa d'avui? Fem una baladota d'aquelles xules que ens agrada a nosaltres, eh? Una d'aquelles, mira, que ens posa les piles per començar el programa. Avui la comencem amb els WOM. I amb aquest Carol's Whisper. Home, la gran balada de WOM des del 84, és d'aquell Make It Big. Ai, els WOM, vinga, va, som-hi una mica amb ells.

El que et deia, la balada per antonomàcia dels Guam. George Michael, Andrew Reilly... Sí, home, sí. Una balada de les que nosaltres ens posàvem... No sé, aquesta era de les de tenir en aquella cinta de caset, eh? Sempre dèiem aquella... Tenies una cinta de caset que em deies del Porciaca, no? Que es portava, doncs, allà al cotxe guardadeta.

el Careless Whispers dels Wham. El Make It Big, que és aquest àlbum de 1984, segurament dels seus, després hi ha el The Final, no?, que és una mica una recopilació, però el Make It Big segurament seria el gran àlbum de Wham. Wham hem sentit moltes coses aquí al Generació i les seguirem escoltant, perquè molts de vosaltres ens en parleu, ens les demaneu. Ja ho sabeu que ho podeu fer a través del perfil que tenim a Instagram amb aquell roba al davant, Generació Chic, tot junt, i és allà on ens apleguem tota la colla, tots els amics, tots els grans amics del Generació Chic. Perquè, home, jo crec que ja podem dir que som amics, no? Com deien els Queen amb aquest Friends Will Be Friends.

Friends will be friends, els amics serem sempre amics, seran sempre amics. I dic serem, ho dic ja en primera persona, perquè, home, si ja ho som, per què ho hem de deixar de ser? Què és lleig, això de deixar de ser amics? No volem deixar de ser amics, al contrari, volem que siguem encara més amics. Per això et parlava abans d'aquest perfil que tenim a Instagram, aquest club del Generació Chic, allà on ens ajuntem tots i fem això, que això sigui, doncs això, divertit. Friends will be friends. Una cançó, com sempre, amb la firma del Freddie Mercury, però en aquest cas acompanyant-la del John Deacon, el baixista dels Queen. Sempre parlem molt del Freddie Mercury i del Brian May, que potser són les fotos més icòniques de la banda, però no oblidem els altres dos, que també doncs el Roger Taylor a la bateria o el John Deacon també eren Queen. Veus, Queen és una d'aquelles bandes que et deia al principi que si hem de triar una cançó, doncs ens costaria moltíssim. Llavors, què fem? Doncs posar tot el que sigui grans èxits de Queen. I en busquem altres històries, perquè això no s'acaba mai i hi ha històries que no s'acaben mai, com aquesta. Limahl. En aquest Never Ending Story.

Ai, quina manera de fer-te malbé les cançons, eh? Però si l'estem cantant tots. Never Ending Story, aquesta història que no s'acaba mai. La història que ens portava l'Imal. L'Imal, que de fet es diu Christopher. Es diu Christopher Jamil, i aquest Jamil, si tu canvies les lletres de Jamil, doncs et surt un anagrama que diu Limal, i aquí és d'on ve el nom d'aquest cantant anglès, que va ser també líder dels Kaja Go Go. Evidentment, l'himne seu, el seu gran èxit és aquesta història interminable. Aquest Neverending Story, una cançó produïda i composada, de fet, pel productor italià Giorgio Moroder. Per aquesta pel·lícula de Neverending Story de 1984.

recordes, de la pel·lícula que sortia volant amb aquell... Ostres! Quines coses ens agradaven, d'aquella època. Bueno, però és... Era xula, era molt xula, aquesta pel·lícula. Estem anglesos avui, Amb els Wham, amb els Queen, amb l'Imal, i aquests també són anglesos. Els Spandau Ballet. Only when you leave. Només quan te'n vas, des del Parell, també, de 1984. Perquè ens agraden molt els Spandau Ballet. I ens demaneu molt els Spandau Ballet. Va, vinga, anem amb aquest Only when you leave, del 84.

Only When You Leave. Només quan te'n vas és només que... Bé, només, va, ho deixarem, ho posarem com una coseta mala. Només quan te'n vas és el moment on el que ja volem que tornis. Ens passa el mateix amb la música dels Spandau Ballet. Only When You Leave. Aquesta ens la demanava la Sílvia. De fet, demanava coses de Spandau Ballet, així en general, perquè el True, bueno, el True ja l'hem posat alguna altra vegada. Doncs sí, doncs si t'agradava el True, segur que també t'agradarà aquest Only When You Leave. Spandau, la banda del Gary Kemp. De fet, els germans Kemp, però... El líder de la banda, sens dubte, en Gary Kemp. Ja ho saps que el Martin Kemp, també el seu germà, era també formava part d'aquesta banda. Hi ha moltes bandes que estan formades per germans. Diuen que algunes malavingudes, també d'anglesos, també tenim alguna referència sobre això. Aquests també són anglesos i també són germans i també han format una banda guapíssima que es deia Eight Wonder. La veu de la Patsy Kensit amb aquest Cross My Heart. Va, vinga, som-hi. Aquesta és del 88 i ens agrada moltíssim.

atrevessant-nos el cor directament com aquelles fluixes, saps que pintàvem allò les parets i els arbres amb la navalleta o amb un punxó? Doncs això, un cor amb aquella fletxa del senyor Cupido. Doncs una cosa així és el que la Patsy Kensit, que és la líder, la veu, la imatge dels Eight Wonders, d'aquesta vuitena meravella, des d'un àlbum que es deia Fearless del 88, doncs ens portaven aquest èxit, Cross My Heart.

Et deia, era una banda... La formaven en principi doncs els germans Kenzie, però... Bé, després... La imatge sempre ha sigut ella. Guapeta ella, rosseta ella. Una vuitena meravella, com totes les que escolteu i sou aquí al Generació G. Què, la Madonna? Una mica de Madonna? Fotem-li fort!

Like a Virgin, volem sentir això, el batec del teu cor, però així com molt, molt, molt a prop meu. Aquest Like a Virgin va donar nom també al segon dels àlbums de la Madonna. O sigui, això és del principi, ja es veu, aquí la veu molt jove de la Madonna.

0: Avui estem molt, molt... molt poperos i molt 84. Aquesta també és del 84. Like a virgin. De la Madonna, Luigi Conejo, ja saps el que et deia? El segon àlbum, però aquesta a més va ser el segon single que va sortir d'aquest àlbum. També va sortir després els recopilatoris, evidentment, perquè és una de les grans cançons de la gran Madonna. Ai, va, música dels 80 i els 90, que és al final el que tenim aquí al Generació, no?
1: Generació, Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Anem a aprendre una mica la lliçó. Anem a estudiar una mica lletres. E, I, A, O, U. Això ens ho deien els Fruits. Repassant les lletres una mica amb el borriquito com tu, no? Però això en versió anglesa. Gonna get

Grans cançons, sobretot a inicis dels 80, aquest A-E-A-O-U, amb els Freaks, aquesta banda des d'Anglaterra, però aquí hi ha, per exemple, hi ha moltíssimes coses, per exemple, explicar-te d'aquesta cançó. És del 83, però original de la banda Freaks, com et deia. Aquests congelats, aquests senyors congelats, que no són del glaçó, eh? Aquests vinen des d'Anglaterra i aquesta, et deia, aquesta cançó és de 1983, d'un àlbum que es deia Gonna Get You. D'això em va fer les remescles també un gran de la música disco, que és un tal Gilly Bean Benítez. En Gilly Bean, també molt lligat a la Madonna que escoltàvem abans, eh? Un dels grans noms dels 80 i de la música de discoteca.

I mira, doncs ja ens ha entrat per sota el Mentenon, el Chris Lowe, aquests dos xavalets que, mira, sempre volen buscar el seu espai. I vaja, si el van trobar, sobretot a la música. Des d'un àlbum que es deia Introspective, aquest és del 87, amb una versió d'un clàssic de l'Elvis Presley. A la seva manera es van fer aquest Always on my mind. Doncs sí, senyor, ens va agradar molt aquesta versió, que després t'explico, això ho van fer per entrar als mercats americans.

Aquesta versió, aquesta cançó dels Pet Shop Boys, aquest de You Are Always On My Mind, la tenim ja com molt interioritzada, com a que és això, una cançó dels Pet Shop Boys. La veritat, si busques... no, de fet, és que no s'hi sembla gens a la versió original. O a la majoria de versions que se n'han fet d'aquesta cançó. Jo et deia abans, a l'Elvis Presley, que va ser qui la va popularitzar. De totes maneres, no va ser el primer que va gravar aquest You Are Always On My Mind, sinó que el primer que ho va fer va ser un senyor que es deia Billy Joe, B.J. Thomas, que era un cantant de country, però a qui realment atribuïm aquesta cançó a les seves primeres versions va ser, per també, la cantant de country Brenda Lee i, com no, evidentment, al senyor Elvis Presley. Els Pet Shop Boys van fer aquesta versió que no té res a veure amb la baladota amb aquella balada de l'Elvis Presley, i ho van fer per entrar, sobretot, al mercat dels Estats Units. Els Pet Shop Boys, que ja eren prou coneguts a Europa i sobretot a Anglaterra, doncs amb aquesta cançó va ser amb la que van voler triomfar, i de fet van triomfar, van entrar, com no, al mercat dels Estats Units amb una versió totalment diferent de la cançó que et deia del mateix Elvis Presley. Però és que aquesta cançó l'ha cantat, jo no sé, versions de l'Always On My Mind, des de l'Elvis Presley, la Brenda Lee, com et deia, els Pet Shop Boys que estem escoltant, James Galloway, Chris DeBar, Johnny Cash, la Shakira, Ryan Adams, no confondre amb Ryan Adams. I els grans crooners, en Julio Iglesias, també, abans de fer aquestes tonteries que feia, o mentre feia, vés a saber, Michael Bublé, un tou de gent. Va, anem amb, ara això sí, molt, molt, molt de discoteca. Sí, posem-nos discotequeros per anar després a la part final del programa. Anirem ja una mica més rockeros, que també ens ho demaneu, això. Mojo, una cançó del 2000, la banda alta, eh? Aquestes nenes, aquestes noies, aquestes... com en diem, d'això en diem? Simplement, Leire, no? Vinga, les Leires.

monjos són una, un duet, són una, aquests senyors arriben des de França. El 2000 ens van portar aquest Lady Hit Me Tonight. Home, és una cançó d'aquestes de discoteca de les que ens donen la, la brometa fàcil, no? La brometa fàcil. Tens alguna amiga que es digui Leire? No ho sé, perquè si tens alguna amiga...

0: els ulls i jugant una mica i ballant una mica. Ja ho saps que cap al final del programa no sé què ens passa, no? I que se'ns en van les cames, els peus, i ens posem a ballar el que ens tinin aquí el...
1: Generació.
0: Aquí, això mateix, aquí, el Generació. I feel love for the first time. Oh, lady. Can you see? Que ens passaríem la vida escoltant cançonaques com aquestes, tamassos com aquests, però una miqueta de pop espanyol, no, també? Sí, va, home. Anem amb aquesta gent de Granada, anem amb La Guàrdia i anem a veure què passa quan surt aquell sol que brilla tan fort i ens agrada.

Home, nosaltres no volem que t'oblidis absolutament de ningú. No. Res d'oblidar-te. El que has de fer quan surti el sol és emportar-te un podcast del Generació Xic, per exemple, no? I posarem temes com per aquest, per exemple, aquesta banda de Granada, La Guàrdia, Cuando Brille el Sol, o, per exemple, anirem acabant el programa d'avui i ho farem amb un tamasso que ens heu demanat mil vegades. I aquest tamasso és... són els Europe. I és aquest final del compte enrere de Final of Countdown del 86, un tamasso, brutal, on allà on n'hi hagi. I amb això acabarem el Generació d'avui. Què? Guapa aquesta per acabar, sí o no? Són els Europe, des d'Estocolm.

0: banda, una banda sueca amb la que acabem a moltes, moltes bandes sueques que ens agraden, però aquests, mira, doncs avui el fem servir, és aquelles de cuernos en l'aire i aquí tots a fer l'air guitar a sac pac. Per viure junts, és clar que sí, aquest final del compte enrere. Una de les cançoraques més importants d'aquesta banda, tot i que han tingut molts èxits, han gravat un tou de discos. Només d'aquesta cançó van vendre més de 15 milions. Nosaltres tornarem la setmana que ve. Vindràs amb nosaltres, sí? Doncs moltíssimes gràcies. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Generació Chic, els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramon.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i avui estem ja a poc més de 72 hores de viure el fenomen.
2: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat i els experts continuen alertant de les diferents precaucions que s'hauran de prendre per poder veure l'eclipsi de forma segura.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergència 112.
2: Avui tenim un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
0: Anem a conèixer, doncs, la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
3: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la costa catalana i també a punts de les Terres de l'Ebre. Això també ha fet que la nit fos de molt mal dormir, amb unes mínimes realment elevades acompanyades d'aquesta xafogó. Però una vegada el matí ha anat passant, els núvols s'han anat trencant i ha quedat en general un matí molt assolellat. A aquestes hores del migdia estem pendents una altra vegada de les temperatures, que són especialment elevades a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes màximes que ronden i rondaran els 37 a 39 graus. També el Pla de Lleida, les temperatures es presenten molt elevades. I a la tarda continuarem amb un ambient assolellat, amb un ambient molt tranquil. Sí que és cert que al Pirineu tornarem a tenir l'augment de nuvolades que ens podran deixar puntualment algun ruixat, i a les darreres hores de la tarda tindrem l'arribada de molta més precipitació que afectarà especialment al Pirineu més occidental, que podrà descarregar amb molta més intensitat.
0: D'altra banda, el Departament de Territori ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
2: D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars.
0: I en plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
2: Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I en els esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia Julia Cup.
2: Els blaugranes es van imposar el Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per l'idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i ara estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen. Aquest eclipsi, si una cosa ha portat i portarà, és negoci.
2: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials la nit del 12 al 13 d'agost. Ens n'informa Norma Lebrero.
4: A les Terres de l'Ebre...

0: l'eclipsi es podrà veure des d'un caiac, des d'un veler o amb una copa de vilamà. Són moltes de les activitats que s'han programat al voltant d'aquest fenomen astronòmic, però els restaurants que tenen unes vistes privilegiades són els que ofereixen una experiència especial mentre veuen com la lluna oculta el sol. Jordi Casell és xef del restaurant Les Moles i Jordi Mauri, gerent del Racó del Camí.
1: Mentrestant, l'orquestra que ve, que és una orquestra de 20 persones, ens acompanyaran una música que hem escollit entre tots per la pujada, que entenem que és l'acertada, després pujarem aquí dalt.
2: Ficarem cadires aquí perquè puguen apreciar des d'allí la posta de sol i l'eclipse, i musiqueta de fondo, això sí, i per a poder disfrutar més que res d'este moment, bé, de lo millor possible i recordar-m'ho tota la vida.
0: A Lleida Ciutat ja no queden habitacions disponibles per aquell dia per menys de 200 euros. Juli Alegre és director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
3: El mes d'agost, a les comarques afectades per l'eclipse, que estaríem parlant del Segrià i les Garrigues, l'ocupació mitja havia de ser d'un 40%, amb un mes d'agost convencional, en la qual cosa, en aquest cas, arribarem al 90% en motiu de l'eclipse.
0: I a Prades tenien reserves fetes des de fa un any. Mireia Sanz és directora del càmping.
4: Estem veient doncs, que la previsió doncs, de l'anticipació de reserves ha sigut molt més alta que l'habitual i és doncs, per l'eclipsi doncs, aquest 12 d'agost, que òbviament doncs, farà que tinguem el càmping doncs, ja fa mesos que el tenim ocupat.
0: A la casa rural de Mas la Torre d'Aitona van rebre la reserva d'un grup d'amics d'Anglaterra ja fa un any.
5: Com veiem, a pocs dies per a l'eclipsi total de sol, la ciutat de Tarragona és una de les que registra les últimes reserves als hotels i càmpings.
6: Els equipaments arribaran a un ple tècnic amb una ocupació d'un 95%. Ens dona tots els detalls des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona explica que l'agost de per si ja és un mes molt bo i que precisament aquesta setmana de l'eclipsi sempre és la de màxima ocupació al territori. Aproximadament el 50% dels clients són de procedència nacional i el 50% restant internacional. El portaveu de la Federació, Xavier Guardià, explica que els visitants tindran l'oportunitat de veure un fenomen únic i que tot plegat també els ajudarà a fer encara més promoció de la destinació.
8: Estem segurament en la setmana històricament més important, perquè la primera quinzena normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no? Malauradament, per dir-ho d'alguna manera, succeït amb aquesta data. Cert és que això, al final, si li vols mirar el cantó positiu, no té molts, diguem-ne, no? El primer, que tots els turistes que estan a casa nostra, que en són molts aquests dies, tindran la capacitat de viure aquesta experiència en primera fila.
7: El mercat principal a la Costa Daurada a l'agost és el francès i el britànic.
5: I com estem descobrint aquestes darreres setmanes o fins i tot mesos, l'eclipsi d'aquest 12 d'agost no només desperta l'interès dels aficionats a l'astronomia.
6: La previsió d'una gran afluència de visitants també ha obert la porta a un nou negoci per a alguns particulars, que han vist en aquest fenomen una oportunitat per treure'n rèdit econòmic. Des de Canal Reus, Alba Corxero.
9: L'eclipsi no només és un atractiu astronòmic, també ho és per les butxaques d'alguns dels nostres veïns i veïnes. Plataformes com Airbnb o Booking, però també Wallapop o Reddit, s'omplen d'anuncis de propietaris que posen en lloguer parcel·les, terrats i altres espais, amb vistes privilegiades per obtenir-ne un benefici econòmic. Tarragona, Reus, Cambrils o Salou són algunes de les destinacions més buscades en aquestes plataformes, on el turisme de sol i platja es combina ara amb l'astronòmic. Els preus poden ser molt diversos, des d'experiències que parteixen d'una vintena d'euros per només un parell de minuts, fins a propostes que arriben als 2.000 per una setmana ben completa. Una diferència que depèn en bona part de l'espai, la ubicació i els serveis que s'ofereixen. La creativitat també s'ha fet un lloc en aquest nou negoci. Més enllà dels allotjaments tradicionals, hi ha qui ofereix parcel·les particulars per instal·lar-hi una tenda de campanya i contemplar l'eclipsi, però també hi ha qui posa a disposició dels interessats les seves embarcacions, tant al mar com als rius, per viure el fenomen d'una manera més especial. Tot plegat és una mostra de com un fenomen astronòmic excepcional també pot convertir-se en una oportunitat de negoci per als particulars que disposen d'un espai amb bones vistes. Això sí, abans de reservar és important assegurar-se que des d'aquell lloc l'eclipsi és realment visible.
5: Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit també ha dissenyat un dispositiu especial per gestionar els milers de desplaçaments previstos cap a les Terres de l'Ebre i Tarragona amb motiu d'aquest eclipsi total de sol del proper 12 d'agost.
6: El principal focus se situa a l'AP7, especialment a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit, un coll d'ampolla que obliga a preservar al màxim la capacitat de la via. Els companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
10: Per evitar que tots els vehicles se concentren al corredor mediterrani, el Servei Català de Trànsit començarà a redistribuir el trànsit molt abans d'arribar al Camp de Tarragona. Els conductors que baixin des del nord de Catalunya seran informats de les alternatives per dirigir-se cap a les zones de Ponent a través de la C25, la 2 i la P2. També s'ha recomanat utilitzar esta última per accedir a destinacions de l'interior. L'objectiu és reservar la capacitat de l'AP7 als vehicles que realment se dirigeixin cap al sud.
11: El que ens preocupa més és l'AP7, quan queda amb dos carrils a partir de Salou. Per tant, hem de reservar aquesta poca capacitat per als vehicles que realment hagin d'arribar fins a l'Ebre a veure l'eclipsi.
10: A partir del Camp de Tarragona, el dispositiu preveu distribuir part de la circulació entre la 7 i la Nacional 340 i altres accessos per reduir la pressió sobre l'autopista abans del tram de dos carrils. A més, entre les 5 i les 12 hi haurà restriccions als camions. I a les Terres de l'Ebre, l'estratègia se centrarà a gestionar les principals sortides de l'AP7 per repartir els vehicles de manera equilibrada, de manera que també se distribuirà cap a la Nacional 340. A més, el Servei Català de Trànsit gestionarà de manera dinàmica les principals sortides de l'AP7 a les Terres de l'Ebre, que defineix com a 4 vàlvules del dispositiu: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea Tortosa i Amposta. En funció de la pressió del trànsit que detecta l'helicòpter i els equips desplegats sobre el terreny, se podran obrir o restringir aquestes sortides per repartir els vehicles entre els diferents accessos i evitar la saturació d'un únic punt.
11: A l'Ebre, què pensem? A l'Ebre tenim 4 vàlvules a l'AP7 que nosaltres hem de tenir controlades i tancar i obrir les vàlvules en funció de com estiguin pressionades. Quines són? La sortida de l'Ametlla de Mar de l'AP7, la sortida de l'Ampolla, la sortida de l'Aldea Tortosa i la sortida d'Amposta. Aquestes 4 sortides, nosaltres tindrem un vol d'helicòpter per anar veient com s'està repartint trànsit i en funció de si ens interessa repartir més cap al sud o repartir més cap al nord, dintre d'aquesta configuració d'aquestes 4 vàlvules, diguem-ho així, no? 4 aixetes, doncs nosaltres anar tancant o obrint. Aquí tindrem estratègies per intervenir, tant nosaltres com recolzats amb companys de Mossos d'Esquadra. Però l'AP7 a l'Ebre el que fa és treure tot el trànsit que voldrà distribuir cap a la Nacional 340. Per tant, també estarem a la Nacional 340.
10: Esta regulació en temps real se coordinarà amb els Mossos d'Esquadra i pretén mantindre la màxima fluïdesa possible a l'AP7 durant tota la jornada.
5: Veure aquest eclipsi solar també requerirà prendre algunes precaucions, i és que els experts alerten que mirar directament el sol sense protecció pot provocar lesions oculars irreversibles. De la mateixa manera, també caldrà protegir les càmeres i els mòbils. Recordar també que ja es poden aconseguir les ulleres especials per gaudir del fenomen. En total, se'n repartiran 2 milions. Ens ho explica Núria Pereira.
12: Les ulleres de sol convencionals, els vidres fumats o les radiografies no serveixen. Per observar l'eclipsi amb seguretat, cal utilitzar ulleres específiques. Ho explica l'optometrista Pietat Albiol.
13: Només podem utilitzar les ulleres que tinguin la ISO 123-12/2. I ho podem saber, mira, aquí tenim unes ulleres de l'eclipse, mirant a la part de dins de la ullera, normalment sempre sortirà la certificació. És molt important que si no està la certificació posada, que no s'utilitzen aquelles ulleres.
12: I la mateixa precaució s'ha d'aplicar a l'hora de fotografiar-lo. I és que, tal com afirma Manel Simón, president de Cugat Foto, les càmeres també necessiten un filtre solar específic per evitar danyar el sensor o l'objectiu.
14: Una càmera hem de pensar que són com els nostres ulls i també els hi hem de posar ulleres, perquè si no es cremarà el sensor. A més, hi ha el perill de que amb la temperatura del sol es fongui inclús l'objectiu. Per la càmera hem de fer servir filtres homologats amb l'ISO 12312-2, que és el mateix que fem servir per les ulleres. És una làmina que la pots retallar i ho fas a la mida de l'objectiu que tens.
12: Amb tot, es repartiran 2 milions d'ulleres especials de manera gratuïta. 1,7 milions d'aquestes seran els punts de venda de cupons de l'ONCE fins a exhaurir existències.
5: Parlem ara de la meteorologia. Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per fortes pluges que han deixat uns 140 avisos als bombers en 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
6: Cap incidència ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs d'intensitat torrencial, acompanyats en alguns casos de pedra, calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges ahir dissabte van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58,7 litres avui, 36 dels quals en només 30 minuts, o els 45,1 litres al Lac Redon o els 21,1 litres a la Seu d'Urgell. També hi va haver fortes ratxes de vent associades a les tempestes amb cops de més de 110 km per hora al Pallars Jussà.
5: També hi va haver afectacions a les carreteres. La C-13, per exemple, va patir diverses incidències a Rialp per un arbre que va obligar a tallar la carretera en sentit sorra. Llavors sí, per la caiguda de quatre arbres amb afectació total de la circulació o a Espot amb la carretera tallada per l'aportació d'aigua d'una torrentera.
6: La C-14 també va patir problemes a Organyà, a Montall, en tots dos sentits, al túnel dels Tres Ponts, i a la Ribera d'Urgellet, a Montall del túnel de Montant. Finalment, la Nacional 145, un despreniment de roques a les valls de Valira, va ocupar tota la calçada, i a la Nacional 260, un arbre va caure a la via d'Isòvol. Totes les incidències registrades a les vies principals han quedat resoltes i la circulació s'ha restablert amb normalitat.
5: De cara a la jornada d'avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill, en aquest cas per calor intensa, amb un nivell de perill de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
6: A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori.
5: El Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
6: De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil.
5: Aquest model ha generat malestar en molts sectors i han nascut diverses plataformes territorials contràries al Plater. A les Terres de l'Ebre se n'acaba de crear una, la Plataforma pel Territori.
6: Ernesto Romero, membre de la coordinadora Aliança Energia i Territori, explica el motiu del rebuig a aquest pla sobre renovables.
15: Tenemos que decir bien alto que esto no es ecológico, que sobra energía en España, que los tejados siguen sin placas, que es donde deberían estar, y que a la gente le están engañando unos especuladores. Sobra energía, y si lo que quieren es traernos todos los centros de datos como si fuésemos el sur global, la ciudadanía debemos decir que no.
5: Un cop tancat el període d'al·legacions, l'Institut Català d'Energia analitzarà les aportacions perquè, si són tècnicament viables, s'incorporin al Plater. Un cop finalitzada aquesta fase, s'obrirà un segon període d'al·legacions. Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, a la comarca del Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
6: L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9, al quilòmetre 11 de la BV-3008, entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha sortit de la via i ha volcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
5: I encara més successos, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estart i de Torroella de Montgrí, a la comarca del Baix Empordà.
6: L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
5: Obrim ja el bloc cultural i parlem de Marc Parrot i el Quartet Brossa, que han actuat aquest dissabte a la nit al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica.

0: Ferrot i el Quartet han presentat el disc El Frec i la Bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra, que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. El concert d'avui dissabte, d'ahir dissabte, ha servit per presentar al públic composicions inèdites i nous arranjaments que han fet d'alguns dels temes ja publicats.
1: I seguim parlant de festivals, en aquest cas del Festival Peralada, que ha acollit aquesta nit a l'Església del Carme un recital líric protagonitzat per la soprano Sara Blanc i el tenor Michael Spires, amb Julio Zappa al piano.

0: El concert ha situat el Bel Canto com a eix d'un programa que ha recorregut l'òpera italiana i francesa, la sarsuela i la cançó, amb obres de compositors com Rossini, Puccini, Donizetti, Ambrosi Tomàs, Sorazábal, Chapi, Jiménez, Nieto i Panella. Entre els moments més destacats del recital hi ha hagut les interpretacions conjuntes de Caro Elisir Sei Mio i de l'Elisir d'Amore i Torero Quiero Ser del Gato Montés, que han posat en relleu la versatilitat, el virtuosisme i la teatralitat dels dos intèrprets.
1: I seguim amb cultura, en aquest cas la cultura popular de Palafrugell, que viatjarà fins a Suècia. I és que la soprano Eva Ribas i els gegants del municipi del Baix Empordà formaran part de la delegació catalana que participarà a la 38a edició de l'Aplec Internacional Daddy Folk.
0: Es farà la setmana vinent, de divendres a diumenge, a Estocolm. Ens n'informa des de Ràdio Palafrugell Ferran Castelló.
2: La trobada reunirà 42 grups i prop de 1.200 participants per mostrar la cultura popular catalana a la capital sueca. Eva Ribas hi participarà com a membre del cor de la Federació Catalana d'Entitats Corals, que farà 6 concerts durant tot el cap de setmana.
3: No t'imagines que hi ha tantes coses diferents de cultura catalana i en un cap de setmana, és que t'impregnes, clar, jo havia ballat molts anys a l'Esbart, d'ensaire de Palafrugell. Clar, és que ho veus tot, no? Els esbars, les castellers, tot.
2: També hi participaran els gegants de Palafrugell que celebren enguany el 30è aniversari de la colla, com destaca Miquel Muñiz.
4: Estem això molt emocionats de poder anar fins a Estocolm amb els gegants, representant el fet geganter de les comarques gironines i també el nostre poble. I això que ens fa molta il·lusió poder participar en aquest aplec internacional.
2: En els darrers mesos, la colla també ha participat en intercanvis a França, al País Basc i l'Aragó.
1: Són les 2:21 minuts. Moment de passar als esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obvim en futbol perquè el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venezia Giulia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià, amb un gol encaixat en l'últim minut. El pròxim compromís de pretemporada del Barça serà diumenge, dia 16, a Basilea, a Suïssa. I Fermín López i Marc Bernal destaquen el bon paper dels joves futbolistes de la Masia.
6: El jugador de la Masia també tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé. Encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
7: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé. La veritat que ha sigut una sorpresa per tots. I res, que segueixin en aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els hi toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
1: A tot això, alguns dels internacionals blaugranes que van disputar el Mundial han tornat a la feina abans d'hora.
0: Aquest matí ja s'han incorporat l'anglès Anthony Gordon i els campions del món Joan Garcia i Eric Garcia, que han treballat individualment al costat de Gavi. S'espera que el gruix d'internacionals torni dimecres i és per això que el club blaugrana vol tancar el fitxatge de Rodri abans d'aquest dia.
1: Per la seva banda, l'Espanyol també va perdre l'últim amistós de la pretemporada.
0: Tot i avançar-se amb un gol acrobàtic de Roberto, el Coventry va acabar capgirant el marcador fins al 3-1 final. Això deia el golejador Perico després del partit.
8: Joder, porque hace 70 minutos perfectos para mí en cuanto a presión, en cuanto a ganas, en cuanto a ritmo. Y te pones por delante en su campo y luego por el otro, que lo estropee todo. Pero bueno, no quiero mirar eso del tema del árbitro porque luego nos suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada, estamos muy optimistas de cara a la liga y vamos a ir a por ello.
1: Qui també va perdre va ser l'Espanyol femení. En un altre amistós també jugat ahir, les blanquiblaves van caure per 2-1 a Torre Mirona davant l'Olímpic de Marsella.
0: El gol pericú el va fer Natàlia Scott. Aquí escoltem.
9: Muy contenta, al final pues ayudar al equipo con un gol pues me hace feliz y nada, a pesar pues de cómo ha ido el partido, que sí que ha sido pues más duro que el anterior, estoy muy contenta.
1: Més amistosos en aquest cas d'equips femenins per a aquesta tarda a les 6 Barça B, Europa en aquest cas a porta tancada, i a les 7 AM Espanyol B.
0: I el torneig d'històrics del futbol català, Badalona i Europa, jugaran una final inèdita avui a les 7 del vespre al Municipal del Guinardó. Els badalonins, reis del torneig, es van classificar als penals després d'empatar 2-2 amb l'Hospitalet en la primera semifinal i buscaran el vuitè títol.
1: Escoltem Josu Rodríguez, jugador del Badalona.
10: Bueno, un partit molt disputat, molt contents per passar a la final, encara que, bueno, parlant amb el míster, teníem dos dies de festa i ara els haurem de canviar, però, bueno, sigui per guanyar un altre històric i per estar en aquest ambient que ens agrada moltíssim.
0: De la seva banda, Europa i Sant Andreu van empatar a un i els escapulats es van classificar també des dels 11 metres. L'equip de la Vila de Gràcia no guanya els històrics des de l'any 2010 i buscarà el segon títol en el seu palmarès.
1: Escoltem precisament Nil Ruiz, porter dels Arlequinats.
11: Sempre que pares un penalti et sents poderós, anem a dir-ho així, llavors sí que és veritat que després els següents els afrontes de poder d'una manera diferent, com més engrescat. I mira, també he tingut la sort de parar el segon. Portem treballant molt per poder arribar fins aquí i poder emportar-nos al torneig cap a casa. Sabem que no serà un partit fàcil. Competirem com hem competit avui, com vam competir la setmana passada i l'altra. Perquè per nosaltres tots els equips són iguals.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. La penya ha anunciat el segon fitxatge de la temporada per a l'equip femení a la Lliga Challenge.
0: Si ahir confirmava la pivot nord-americana Alana Ros Micheus, avui ha estat el torn de l'aler catalana del Lima Horta Emma Trawali, que signa per una temporada.
1: I acabem amb ciclisme perquè avui s'acaba el Tour de França.
0: La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua setena a la general a 5 minuts i 5 segons de la nova líder, la neerlandesa Demi Vollering. S'ha imposat a Niça i arriba a l'última jornada amb 8 segons de marge sobre la polonesa Kasia Neiwadeo-Damo. Blasi, a més, es manté en la segona plaça de la classificació de joves a 1 minut i 11 segons de l'alemanya Antonia Neidermayer.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
13: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
14: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía. Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
13: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
15: Merche, esta sí que no te la espera. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
13: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris.
16: Impacto inminente!
13: Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
17: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
18: ¿Cuánto tiempo?
19: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Northeastern Airlines.
13: En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció, sobreviure.
20: ¡Tiburón!
21: Todo va a salir bien.
22: Sabes,
18: Sabies que el parc eòlic més gran del món es troba situat al mar d'Irlanda? Cobreix en total 145 quilòmetres quadrats de superfície marina i s'arriba a més de 650 megawatts, amb els que es pot subministrar electricitat a unes 590 llars.
12: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que ha començat i avui estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen.
0: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat i els experts continuen alertant de les diferents precaucions que s'hauran de prendre per poder veure l'eclipsi de forma segura.
1: Repassem ara les altres notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
0: Bon dia, Eduard.
1: Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
0: Avui tenim un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3/6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
1: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
20: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la costa catalana i també a punts de les Terres de l'Ebre. Això també ha fet que la nit fos de molt mal dormir, amb unes mínimes realment elevades acompanyades d'aquesta xafogó. Però una vegada el matí ha anat passant, els núvols s'han anat trencant i ha quedat en general un matí molt assolellat. A aquestes hores del migdia estem pendents una altra vegada de les temperatures, que són especialment elevades a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes màximes que ronden i rondaran els 37 a 39 graus. També al Pla de Lleida les temperatures es presenten molt elevades. I a la tarda continuarem amb un ambient assolellat, amb un ambient molt tranquil. Sí que és cert que al Pirineu tornarem a tenir l'augment de nuvolades que ens podran deixar puntualment algun ruixat, i a les darreres hores de la tarda tindrem l'arribada de molta més precipitació que afectarà especialment al Pirineu més occidental, que podrà descarregar amb molta més intensitat.
1: Per la seva banda, el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
0: D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars.
1: I en successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
0: Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I en els esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia Giulia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen. L'eclipsi, això sí, si una cosa ha portat i està portant, és negoci. Per exemple, allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials i úniques la nit del 12 al 13 d'agost.
0: En localitzacions com la ciutat de Lleida o poblacions properes, els allotjaments han penjat el cartell de ple. L'increment de visitants s'ha notat molt en els preus. Passar la nit els dies 12 i 13 d'agost a la Plana de Lleida en un hotel costa 3 vegades més del que costaria habitualment a ple mes d'agost. Ens n'informa des de Lleida Televisió, Judit Montoy.
21: L'allau de visitants per veure l'eclipsi ha disparat el preu de l'estada a la capital del Segrià, on la majoria d'hotels ja han penjat el cartell de complet.
22: El mes d'agost, a les comarques afectades per l'eclipsi, que estaríem parlant del Segrià i les Garrigues, l'ocupació mitja havia de ser d'un 40%, en un mes d'agost convencional, en la qual cosa, en aquest cas, arribarem al 90% motiu de l'eclipsi.
21: Els allotjaments rurals de les poblacions properes també han notat l'increment de les reserves per a aquest fenomen astronòmic. És el cas del Mas Torre Roca i Tona, on ja ho tenen tot reservat des de fa un any.
2: La casa rural que tenim té 3 habitacions, és per 7 persones. Nosaltres ja fa un any que tenim la reserva feta per aquesta setmana de l'eclipse i són estrangers.
21: Anglaterra o Suïssa són algunes de les procedències dels turistes que s'allotjaran a la zona. Ara totes les mirades estan posades en el temps, a la recerca d'una meteorologia que permeti gaudir plenament de l'espectacle.
1: Aquest fenomen de l'eclipsi del proper 12 d'agost també ha fet néixer iniciatives curioses i singulars. És el cas d'un fori pastisseria del Vendrell que ha creat unes postres exclusives inspirades en aquest fenomen astronòmic. Ens ho explica des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
3: El pastís creat al Vendrell té diferents capes que van en consonància amb tan magne esdeveniment, recreant la lluna, cobrint el sol. Ho explica la responsable de la pastisseria Passions, Míriam Esplugues.
4: El que se'ns va acudir és fer servir una galeta sabler que aboca aquest sol, després el farcim d'una marmelada que fem nosaltres amb préssec de l'Urdal, que representa una mica la lluminositat que s'eclipsarà, i a sobre hi hem posat el brownie, que és un brownie fet amb xocolata del 70% i a nous, i que a més ens dona aquesta textura que recorda una mica els cràters de la Lluna. I llavors el conjunt ens representa una mica aquest eclipsi més dolç.
3: Són unes postres exclusives de les quals se n'ha fet una edició limitada i que només es podran adquirir fins la setmana que ve.
4: Creiem que és una proposta molt xula, una manera d'acabar aquest sopar del dia de l'eclipsi recordant el moment que s'haurà viscut una estoneta abans.
3: Una creació que posarà el punt dolç a una jornada tan esperada per a molts.
1: I per la seva banda, el Servei Català de Trànsit ha dissenyat un dispositiu especial per gestionar els milers de desplaçaments previstos cap a les Terres de l'Ebre i cap a Tarragona amb motiu d'aquest eclipsi total de sol del pròxim 12 d'agost.
0: El principal focus se situa a l'AP7, especialment a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit. Un coi d'ampolla que obliga a preservar la màxima capacitat de la via. Els companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
23: Per evitar que tots els vehicles se concentren al corredor mediterrani, el Servei Català de Trànsit començarà a redistribuir el trànsit molt abans d'arribar al Camp de Tarragona. Els conductors que baixin des del nord de Catalunya seran informats de les alternatives per dirigir-se cap a les zones de Ponent a través de la C25, la 2 i la P2. També s'ha recomanat utilitzar esta última per accedir a destinacions de l'interior. L'objectiu és reservar la capacitat de l'AP7 als vehicles que realment se dirigeixin cap al sud.
24: El que ens preocupa més és l'AP7, quan queda amb dos carrils a partir de Salou. Per tant, hem de reservar aquesta poca capacitat per als vehicles que realment hagin d'arribar fins a l'Ebre a veure l'eclipsi.
23: A partir del Camp de Tarragona, el dispositiu preveu distribuir part de la circulació entre l'A7 i la Nacional 340 i altres accessos per reduir la pressió sobre l'autopista abans del tram de dos carrils. A més, entre les 5 i les 12 hi haurà restriccions als camions. I a les Terres de l'Ebre, l'estratègia se centrarà a gestionar les principals sortides de l'AP7 per repartir els vehicles de manera equilibrada, de manera que també se distribuirà cap a la Nacional 340. A més, el Servei Català de Trànsit gestionarà de manera dinàmica les principals sortides de l'AP7 a les Terres de l'Ebre, que defineix com a 4 vàlvules del dispositiu: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea Tortosa i Amposta. En funció de la pressió del trànsit que detecta l'helicòpter i els equips desplegats sobre el terreny, se podran obrir o restringir aquestes sortides per repartir els vehicles entre els diferents accessos i evitar la saturació d'un únic punt.
24: A l'Ebre, què pensem? A l'Ebre tenim 4 vàlvules a l'AP7 que nosaltres hem de tenir controlades i tancar i obrir les vàlvules en funció de com estiguin pressionades. Quines són? La sortida de l'Ametlla de Mar de l'AP7, la sortida de l'Ampolla, la sortida de l'Aldea Tortosa i la sortida d'Amposta. Aquestes 4 sortides, nosaltres tindrem un vol d'helicòpter per anar veient com s'està repartint trànsit i en funció de si ens interessa repartir més cap al sud o repartir més cap al nord, dintre d'aquesta configuració d'aquestes 4 vàlvules, diguem-ho així, no? 4 aixetes, doncs nosaltres anar tancant o obrint. Aquí tindrem estratègies per intervenir, tant nosaltres com recolzats amb companys de Mossos d'Esquadra. Però l'AP7 a l'Ebre el que fa és treure tot el trànsit que voldrà distribuir cap a la Nacional 340. Per tant, també estarem a la Nacional 340.
23: Esta regulació en temps real se coordinarà amb els Mossos d'Esquadra i pretén mantindre la màxima fluïdesa possible a l'AP7 durant tota la jornada.
1: Veure aquest eclipsi també requerirà prendre algunes precaucions. Els experts alerten que mirar directament el sol sense protecció pot provocar lesions oculars irreversibles.
0: De la mateixa manera, també caldrà protegir les càmeres i els mòbils. Recordar també que ja es poden aconseguir les ulleres especials per gaudir del fenomen. En total, se'n repartien 2 milions. Ens dona tots els detalls, Núria Parera.
6: Les ulleres de sol convencionals, els vidres fumats o les radiografies no serveixen. Per observar l'eclipsi amb seguretat, cal utilitzar ulleres específiques. Ho explica l'optometrista Pietat Albiol.
7: Només podem utilitzar les ulleres que tinguin la ISO 123-12/2. I ho podem saber, mira, aquí tenim unes ulleres de l'eclipsi, mirant a la part de dins de la ullera, normalment sempre sortirà la certificació. És molt important que si no està la certificació posada, que no s'utilitzen aquelles ulleres.
6: I la mateixa precaució s'ha d'aplicar a l'hora de fotografiar-lo. I és que, tal com afirma Manel Simón, president de Cugat Foto, les càmeres també necessiten un filtre solar específic per evitar danyar al sensor l'objectiu.
8: Una càmera hem de pensar que són com els nostres ulls i també els hi hem de posar ulleres, perquè si no es cremarà el sensor. A més, hi ha el perill de que amb la temperatura del sol es fongui inclús l'objectiu. Per la càmera hem de fer servir filtres homologats amb l'ISO 12312-2, que és el mateix que fem servir per les ulleres. És una làmina que la pots retallar i ho fas a la mida de l'objectiu que tens.
6: Amb tot, es repartiran 2 milions d'ulleres especials de manera gratuïta. 1,7 milions d'aquestes seran els punts de venda de cupons de l'ONCE fins a exhaurir existències.
1: Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per fortes pluges que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
0: Cap incidència ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs d'intensitat torrencial, acompanyats en alguns casos de pedra calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges d'ahir dissabte van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58,7 litres avui, 36 dels quals en només 30 minuts, els 45,1 litres a l'Agredon o els 28,1 litres a la Seu d'Urgell. També va haver fortes ratxes de vent associades a les tempestes amb cops de més de 110 km per hora al Pallars Jussà.
1: De cara a la jornada d'avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un altre avís de situació meteorològica de perill, en aquest cas per calor intensa, amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
0: A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori.
1: Parlem ara del Plater, perquè el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions a aquesta eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
0: De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil.
1: Aquest model ha generat malestar en molts sectors i han nascut diverses plataformes territorials contràries a aquest Plater. A les Terres de l'Ebre, per exemple, se n'acaba de crear una, la Plataforma pel Territori.
0: Ernesto Romero, membre de la coordinadora Aliança Energia i Territori, explica el motiu del rebuig a aquest pla sobre renovables.
9: Tenemos que decir bien alto que esto no es ecológico, que sobra energía en España, que los tejados siguen sin placas, que es donde deberían estar, y que a la gente le están engañando unos especuladores. Sobra energía, y si lo que quieren es traernos todos los centros de datos como si fuésemos el sur global, la ciudadanía debemos decir que no.
0: Un cop tancat el període d'al·legacions, l'Institut Català d'Energia analitzarà les aportacions perquè, si són tècnicament viables, s'incorporin al Plater. Un cop també finalitzada aquesta fase, s'obrirà un segon període d'al·legacions.
1: I en plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
0: L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9 al quilòmetre 11 de la BV-3008 entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i ha bolcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: Més successos, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estartit a Torroella de Montgrí, a la comarca del Baix Empordà.
0: L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
1: I encara més successos perquè els Mossos investiguen un tiroteig després d'una baralla entre dos grups al districte de Nou Barris, a Barcelona, segons ha confirmat la CN, de fonts policials. L'incident s'ha produït minuts abans de les 5 d'aquesta passada matinada al carrer d'Almansa i no consten ferits.
0: Precisament en aquest mateix carrer de Nou Barris va morir dijous passat un home per ferides d'arma blanca. Segons les primeres informacions, els Mossos no relacionen els dos fets i apunten que la batussa entre els dos grups ha anat pujant de to fins que un dels integrants ha tret una arma de foc i ha efectuat diversos trets. Els participants de la baralla han fugit ràpidament i deixant abandonats dos vehicles a la zona.
1: Entrem ja en crònica local i comencem parlant de salut. Un estudiant de batxillerat gironina, la Irene Castro Ruiz, ha dedicat el seu treball de recerca a la síndrome de Leigh, una malaltia neurològica mitocondrial minoritària que pateix la seva cosina de 3 anys, la Martina.
0: Aquesta síndrome afecta el sistema nerviós central, fet que li pateix que tingui una manca d'energia que produeix grans dificultats per poder dur a terme qualsevol activitat del dia a dia. Ens donen tots els detalls des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
10: La Irene ha estudiat l'efecte que té l'equinoteràpia, que es tracta d'un ús complementari de cavalls, com a animals que ajuden a millorar la salut física, emocional i social dels pacients. I com bé explicava a Televisió de Girona la Irene, aquest tipus de tractament pot tenir un paper molt important per la lluita contra malalties que afecten el sistema nerviós.
11: Bueno, el cavall produeix un moviment tridimensional que és el mateix que nosaltres fem quan caminem, llavors genera uns impulsos, activa doncs, el tronc i doncs, això ajuda també doncs, a poder caminar millor.
10: Amb tot, el gran objectiu és poder donar visibilitat a aquesta malaltia minoritària que afecta la seva cosina Martina i també conscienciar sobre l'existència de tantes altres malalties mitocondrials que, en ser poc conegudes, a vegades costa trobar ajudes.
1: Seguim parlant de salut, en aquest cas de la cutània, perquè fer-se fotografies de la pell un cop l'any pot ajudar a detectar a temps possibles lesions.
0: És una de les recomanacions dels dermatòlegs davant l'augment sostingut dels casos de càncer de pell. Des de Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
14: El càncer de pell creix un 4% cada any i ja és el tumor més freqüent a Catalunya. Tot i això, més del 80% dels casos es podrien prevenir amb bons hàbits. Evitar el sol durant les hores centrals del dia, cobrir-se amb roba, barret i ulleres i fer servir crema de factor 50. La detecció precoç també és clau. Escoltem el dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, Alejandro Lobato.
15: El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. Jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no.
14: Cal consultar el metge davant d'una piga que canviï de forma, mida o color, que tingui les vores irregulars o si apareix una lesió nova i diferent de la resta.
1: Canviem ara de tema. Parlem d'agricultura. L'allotjament de turisme rural Mas Palou incorpora un ramat de cabres al seu projecte. Un dels aspectes més destacats d'aquests ramats és la seva contribució a la prevenció d'incendis. I és que en alimentar-se del sotabosc, les cabres ajuden a reduir la vegetació acumulada i a mantenir els espais forestals en millors condicions.
0: Segons expliquen els responsables, el ramat és capaç de netejar prop de 2.000 metres quadrats de terreny en només 4 dies. Des de Ràdio Vilafranca, Mireia Romeu.
21: Conèixer de prop la vida d'un ramat de cabres, descobrir la feina del pastor i tastar els formatges elaborats. Aquesta és la proposta del ramat Mas Palou al Pla del Penedès, una iniciativa que vol acostar la ramaderia extensiva a tots els públics a través d'una experiència en plena natura. Les visites permeten acompanyar el ramat durant una passejada pels terrenys de la finca, mentre els participants coneixen el funcionament del projecte i el dia a dia de la cura dels animals. L'activitat finalitza amb un maridatge de formatges artesans elaborats amb la llet de les cabres. L'activitat està pensada per tots els públics, des de famílies amb infants fins a persones interessades en la natura, el món rural o l'elaboració de productes artesans.
13: Nens de 3-4 anys s'ho passen pipa, no?, perquè de cop és tot un món que se'ls hi desperta, no?, i que són petits pastors. Després han vingut gent més adulta, no?, i és aquest punt de dir, ostres, el Penedès no només es fa vi, sinó que també hi ha animals, no?, i que tenim una sort de viure on vivim.
21: Amb aquesta iniciativa, Mas Palou combina la divulgació, la producció artesanal i la gestió sostenible del territori, oferint una activitat adreçada tant a famílies com a qualsevol persona interessada a conèixer de prop el món de la ramaderia extensiva.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb Marc Parrot i el Quartet Brossa, que han actuat aquesta nit passada al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica.

0: Parrot i el quartet han presentat el disc El Frec i la Bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. El concert d'aquest dissabte ha servit per presentar al públic composicions inèdites i nous arranjaments que han fet d'alguns dels temes ja publicats.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant del Barça, que no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut. El pròxim compromís de pretemporada del Barça serà diumenge dia 16 a Basilea, a Suïssa. I Fermín López i Marc Bernal han destacat el bon paper dels joves futbolistes de la Masia.
3: El jugador de la Masia també tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé. Encara en queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
4: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé. La veritat que ha sigut una sorpresa per tots. I res, que segueixin en aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els hi toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
1: A tot això, alguns dels internacionals blaugranes que van disputar el Mundial han tornat a la feina abans d'hora.
0: Aquest mateix ja s'han incorporat l'anglès Anthony Gordon i els campions del món Joan Garcia i Eric Garcia, que han treballat individualment al costat de Gavi. S'espera que el gruix d'internacionals torni dimecres i és per això que el club blaugrana vol tancar el fitxatge de Rodri abans d'aquest dia.
1: I per la seva banda, l'Espanyol també va perdre, en aquest cas, el seu darrer amistós de la pretemporada.
0: Tot i avançar-se amb un gol acrobàtic de Roberto, el Coventry va acabar capgirant el marcador fins al 3-1 final. Això deia el golejador Perico després del partit.
5: Joder, porque hace 70 minutos perfectos para mí en cuanto a presión, en cuanto a ganas, en cuanto a ritmo. Y te pones por delante en su campo y luego por el otro, que lo estropee todo. Pero bueno, no quiero mirar eso, el tema del árbitro, porque luego nos suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada, estamos muy optimistas de cara a la liga y vamos a ir a por ello.
1: L'Espanyol femení, per la seva banda, també va perdre en un amistós jugat ahir. Les blanquiblaves van caure per 2-1 a Torre Mirona davant l'Olímpic de Marsella.
0: El gol perico el va fer Natàlia Escot. Aquí escoltem.
6: Muy contenta, al final pues ayudar al equipo con un gol pues me hace feliz y nada, a pesar pues de cómo ha ido el partido, que sí que ha sido pues más duro que el anterior, estoy muy contenta.
1: Aquesta tarda tenim més amistosos de futbol femení a les 6 Barça B Europa, en aquest cas a porta tancada, i a les 7 AM Espanyol B.
0: I els torneigs històrics del futbol català, Badalona i Europa, jugaran una final inèdita avui a les 7 del vespre al Municipal del Guinardó. Els badalonins, reis del torneig, es van classificar als penals després d'empatar 2-2 amb l'Hospitalet en la primera semifinal i buscaran el 8è títol.
1: Escoltem Josu Rodríguez, jugador del Badalona.
7: Bueno, un partit molt disputat, molt contents per passar a la final, encara que, bueno, parlant amb el míster, teníem 2 dies de festa i ara els haurem de canviar, però, bueno, sigui per guanyar un altre històric i per estar en aquest ambient que ens agrada moltíssim.
0: De la seva banda, Europa i Sant Andreu van empatar a 1 i els escapulats es van classificar també des dels 11 metres. L'equip de la Vila de Gràcia no guanya els històrics des de l'any 2010 i buscaran el segon títol en el seu palmarès.
1: Escoltem Nil Ruiz, porter escapulat.
8: Sempre que pares un penalti et sents poderós, anem a dir-ho així, llavors sí que és veritat que després els següents els afrontes de poder d'una manera diferent, com més engrescat. I mira, també he tingut la sort de parar el segon. Portem treballant molt per poder arribar fins aquí i poder emportar-nos al torneig cap a casa. Sabem que no serà un partit fàcil. Competirem com hem competit avui, com vam competir la setmana passada i l'altra, perquè per nosaltres tots els equips són iguals.
1: I a banda de l'històric, ahir dissabte de molts amistosos de pretemporada. Repassem els resultats.
0: Girona B i Barça Atlètic van empatar a 1. Peralada va quedar 1 i el Terrassa en va marcar 2, guanyant els de la capital de al Vallès Occidental. Fundació Grama 0, Manresa 0, Tona 0, Espanyol B també 0 en un altre empat, i Cornellà 1 i Cerdanyola 1, també un empat. En aquest cas, victòria del Mollerussa davant del Fraga, i el Sant Cristóbal Muntanyesa també van empatar 1, igual que van fer el Nàstic i el Girona. Precisament d'aquest partit escoltem a Xisco Campos, entrenador dels tarragonins.
9: Avui hem donat una passa endavant i crec que ets donat l'enhorabona, perquè crec que era el que li donàvem amb l'estaf i ho han fet tal i com l'hem demanat. Per tant, molt contents i feliços de seguir donant passes endavant, que crec que és important en aquestes altures.
1: Per aquesta tarda encara hi haurà un parell més de partits de pretemporada, a les 7 Calafell, Fundació Grama, i a les 9 Olot, Sabadell. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de repàs. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui parlarem d'un gest que és molt senzill, però fonamental a l'hora per prevenir infeccions. És el rentat de mans. Al llarg del dia toquem moltes superfícies, molts objectes, molts aliments, el mòbil, diners, portes, transport públic, i sense adonar-nos-en podem portar microorganismes d'un lloc cap a l'altre, fins i tot doncs, a la nostra boca, als nostres ulls, i per això la higiene de mans és una de les mesures més efectives per evitar contagis i per protegir-nos a nosaltres mateixos i també a les persones del nostre entorn. A més, també relacionem aquest hàbit amb la seguretat alimentària. Abans de manipular aliments i especialment abans de rentar, tallar o preparar fruites i verdures, també és important tenir mans netes per evitar contaminacions. Avui, per parlar-ne, ens acompanya la Mireia Duc. Ella és infermera del Comitè d'Infeccions de BCA, de Badalona Serveis Assistencials, i amb ella parlarem de la importància de tenir cura d'aquest rentat de mans. Què tal, Mireia? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: Per què és tan important, no?, rentar-nos bé aquestes mans cada dia i quantes vegades al dia?
5: Bé, com tu deies, no?, les mans són un vector i llavors ens toquem els mòbils, toquem la gent, toquem els diners, toquem tot el tipus de superfícies, i si no ens rentem les mans, el que fem és transmetir els microorganismes d'un cantó a l'altre. Llavors és important tallar la cadena de transmissió.
4: Clar, quina és la quantitat o la varietat de microorganismes o de factors contaminants que poden portar o que podem portar a les mans, no?, sense adonar-nos en...
5: Infinits. O sigui, són infinits. Tenim bacteris, tenim virus, tenim fongs, vull dir, tenim...
4: Si poséssim les nostres mans en un microscopi, ens faríem creus.
5: Ens faríem creus. Sí? Jo crec que la placa que tenim de cultivar no sortiria... rebossaria.
4: En quins moments del dia és especialment important rentar-nos les mans?
5: Sobretot després d'anar al lavabo, abans de menjar, que sembla, no? Tu vas a un restaurant i veus poca gent moltes vegades que s'aixequi a rentar-se les mans. Uh-huh. Després de tocar, abans de tocar un nadó o una gent gran, no? Perquè són més vulnerables, ells tenen menys defenses i els podem, no? Uh-huh. Els nostres microorganismes podem passar-los amb ells i pràcticament... Després, abans de menjar, el que he repetit i ja està.
4: Aquest hàbit, no?, que pot semblar molt senzill, tan senzill que sovint ens en oblidem, va prendre molta importància en època de Covid, no? Tots feien molt ús també, a més del gel hidroalcohòlic. Quina diferència hi ha entre rentar-se les mans amb aigua i sabó o fer servir aquest gel?
5: El gel el van implantar per practicitat, perquè en els hospitals nosaltres no teníem accés a piques quan havies de fer tots els moments d'higiene de mans. Llavors el van implantar per poder tenir més accés a la higiene de mans. L'època Covid, com que es va desbordar tot i van veure que realment la higiene de mans era important per evitar, no?, que aquell coronavirus transmetís d'una persona a una altra, o d'una superfície persona a una altra persona, van prendre importància el que són els gels, però els gels fa molts anys que existeixen, vull dir, no és que en el coronavirus les haguessin inventat.
4: Ara deies d'una persona a una altra o d'una superfície a persona, no? Ho dic perquè avui parlem de la importància de rentar mans, però també és important que tinguem cura
5: del
4: nostre entorn, per exemple, de l'entorn de treball, de la taula on estem, on passem hores, no? Per exemple, o del teclat de l'ordinador.
5: Sí? La gran font de contaminació, moltes vegades.
4: Font de contaminació. Com és treballar des d'un comitè d'infeccions, com és el de BCA, no? Per conscienciar, doncs, això, professionals, a ciutadania, des d'allà es plantegen campanyes?
5: Nosaltres el 5 de maig, que és el Dia Mundial d'Higiene de Mans, perquè és l'OMS, el 2005, va determinar que havien de fer una campanya mundial i va decidir el dia 5, que era el mes 5, el del 2005. Per això cada 5 de maig es fa la campanya mundial d'higiene de mans,

0: i el que fem és difusió, ja sigui mitjançant jocs, mitjançant ulleres virtuals, mitjançant escape rooms, no? Intentem, els professionals intentar fer el més amè possible, però fet donar-los la importància de que té la higiene de mans. També a vegades anem a centres cívics, a vegades al 5 de maig no, perquè evidentment no dona temps de fer-ho tot en el mateix dia, i també els hi fem difusió. Agafem una caixa amb un gel luminescent i amb un llum ultravioleta els hi fem rentar les mans, com fan ells habitualment, i veuen que moltes parts de la mà no renten.
1: Això no va dir, no sé si, no? Tots tenim al cap aquelles pel·lícules on veiem cirurgians, no? Aquelles sèries que tant ens agraden també de centres hospitalaris, on es passen 5 minuts rentant les mans, l'avantbraç, no? Per dins, per fora, amb fregallets, les ungles, no? Però això no és el que nosaltres fem en el nostre dia a dia quan sortim del lavabo i pugem ràpid cap a l'estudi, o quan anem a l'oficina, o quan en un restaurant ens rentem les mans abans de dinar, no? Com ho hem de fer per rentar-nos bé les mans? Tot i que ja entenem que segurament no ens passarem 5 minuts rentant les mans.
0: No, és que no cal 5 minuts. O sigui, en el fons, si és amb el gel hidroalcohòlic són entre 20-30 segons, parlem de segons, parlem. I si és amb aigua i sabó, parlem d'un minut en total amb el secat.
1: Quines són les parts de la mà que no acostumen a tocar l'aigua, no?
0: Doncs mira, el que és els palmells sí que toquem, el que serien els os de la mà, el que són entre les zones interdigitals, el dit polze és el gran oblidat, i les ungles.
1: El dit polze, que a més a més, després utilitzem molt pel mòbil, per exemple.
0: Ens toquem també la cara, no? La gent que porta ulleres sovint, no? Amb el dit polze.
1: Hi ha persones que tenen més risc de patir això, complicacions, infants, gent gran, deies abans, no sé si també embarassades, persones amb un sistema immunitari debilitat, no? Entenc.
0: Sí, sí, evidentment. Per això és important, no, que abans de quan, no, tu, l'hospital, tothom que vol anar a veure el nadó i el toca, és important rentar-se les mans.
1: I pel que fa a alimentació? Hem parlat de superfícies, sí. Hem parlat de mans, no? Com s'haurien de rentar correctament, per exemple, fruites i verdures, i per què és important?
0: Perquè la capa que té de protecció, evidentment, no? Tenim els pesticides, tenim microorganismes, i s'han d'eliminar. La manera més fàcil és rentar amb aigua, sense ni sabors, ni cap producte, amb una miqueta d'aigua i fregant bé és suficient.
1: No cal sabó.
0: No cal sabó.
1: No cal sabó. Però quina importància té també el rentat d'estris, no? A cuina, per exemple, les superfícies de treball.
0: Clar, si per exemple estem tallant un pollastre, no?, que està cru, i després talles l'enciam, tots els microorganismes d'aquell pollastre que tu després cuinaràs i que molts s'eliminaran amb la cocció, a la verdura no la pots eliminar, perquè no la cuinaràs. Llavors és important que després de cada tipus d'aliment rentis el que és la superfície. Per exemple, els gabinets, si estàs tallant una poma i no l'has netejat prèviament, quan tu fas el tall, el microorganisme que està fora de la pell, per molt que tu treguis la pell, pot entrar dins i després te'l menges.
1: Per tant, és important, també, el
0: rentar
1: tallar...
0: Rentar els estris i anar rentant les mans, també.
1: I rentar molt bé la fruita, si és que no es treu la pell, no?
0: Exacte.
1: Sobretot.
0: Sí.
1: Hi ha diferència entre rentar productes que menjarem crus i productes que després cuinarem? S'han de rentar igualment els que cuinem?
0: A veure, depèn. Si estan bé, no cal. No, el pollastre cru normalment no el rentes. Com que vas a cuinar, no hi ha problema.
1: L'enciam, sobretot.
0: L'enciam,
1: no? El
0: que són verdura crua, clar, s'ha de rentar, perquè te la menjaràs directament. I la manera d'eliminar-los és amb l'aigua.
1: Sovint pensem que si una fruita té pell gruixuda, doncs la part interna no cal rentar-la, no?
0: És el mateix. O sigui, sigui gruixuda o sigui fina, quan tu fas el tall, els microorganismes passen a la part interna, llavors.
1: Hem de pensar que en restaurants, que en escoles, per exemple, que en hospitals, totes aquestes mesures encara són més estrictes?
0: Sí, clar,
1: hi ha
0: tenen
1: protocols.
0: Controls de nivell de... per la part sanitària i la part alimentària tenen controls, fan cultius, agafen mostres cada dia per si hi hagués algun brot, alguna cosa, poder identificar quin tipus de mostra.
1: Quants cops al dia podem arribar a rentar-nos les mans?
0: Depèn de les tasques que facis. Sí, és que cada vegada és constant. Sobretot també és important quan arribes a casa, que això no ho he dit, però quan tu arribes a casa del carrer, per evitar, no?, tenir el teu entorn, com parlàvem, no només són les mans, sinó l'entorn, per intentar tenir l'entorn teu més net, rentar-te les mans.
1: A l'entrar a casa,
0: A l'entrar a casa.
1: Deixes les sabates i et rentes les mans. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Mireia Duc, infermera del Comitè d'Infeccions de BCA. Que vagi
0: bé. Moltes gràcies.
1: Adéu. Adéu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.
1: I a aquesta hora del matí saludem l'Eva Moreno. Ja sabeu que ella és sexòloga, terapeuta de parella, fundadora també de Tupper Sex, que la trobareu a Santa Coloma de Gramenet, carrer Santa Anna.
3: Número 17.
1: Número 17.
3: Bon dia.
1: Molt bon dia, Eva, com estàs?
3: Feliç. Anem a parlar d'un tema, a més, molt més polèmic del que a mi em semblava.
1: Que és la vasectomia i la sexualitat masculina, eh? Avui ens fixem en ells.
3: Exacte, perquè mira, jo també és un propòsit que m'he fet aquest any amb la divulgació que faig a diferents mitjans de comunicació, que és parlar més dels homes. Perquè és veritat que les dones estem agafant molt de poder amb la nostra sexualitat, amb les nostres emocions, que comencem a gestionar les coses d'una altra manera, però els homes hi ha com una buidor, una solitud, un no parlar, un silenci, un com anem tirant de la motxilla, del carro, de totes aquestes creences que portem a sobre, i no acaben de treure el cap. I això connecta amb una certa infelicitat vinculada no només a l'esfera sexual, sinó a l'emocional, que està completament lligada, no? I com que a nosaltres també ens interessa que els homes estiguin contents i feliços, perquè tot està connectat, és tota l'energia masculina i femenina que es barreja, no té res a veure l'orientació sexual, doncs hem de parlar més de temes masculins.
1: Per tant, avui ens hem proposat això, trencar mites i contestar segurament algunes de les preguntes que tenen moltes persones sobre la relació entre la vasectomia i la sexualitat masculina, si afecta també el desig sexual, a la pràctica sexual, no? Entre d'altres. Parlem de l'operació en si, no? Què és exactament una vasectomia?
3: Doncs la vasectomia és una intervenció urològica super, super senzilla. O sigui, és ambulatòria. Entres i en 10 minuts, mitja hora, estàs fora i t'han adormit única i exclusivament la zona.
1: Assumida per la mateixa Seguretat Social.
3: Assumida per la Seguretat Social i consisteix en tallar o bloqueja els conductes deferents, que són uns conductes per passar l'esperma, que és, si imaginem un penis, és com un tub que va pel penis que connecta directament amb els testicles. No afecta a l'eiaculació, perquè, de fet, la quantitat en percentatges que correspon a l'esperma dins d'ell, que és el líquid que s'emet en una eiaculació masculina, és un 5%. És a dir, que no notaràs la diferència i continuaràs eiaculant de la mateixa
1: la quantitat.
3: Manera. Exactament. En quant a la quantitat, únicament que no conté esperma. L'esperma es continua produint en els testicles, però no surt pel conducte deferent.
1: Hi ha un embús a la carretera.
3: No, hem posat un top, vull dir, hem posat un stop molt gran perquè no passin. I llavors, d'aquesta manera, evitem la concepció. No evitem les infeccions de transmissió sexual,
1: únicament és efectiu davant la concepció, per impedir la concepció.
3: Exactament. I llavors, després de fer aquesta intervenció, hem d'anar fent una sèrie d'espermiogrames durant uns mesos, els que prescrigui el nostre uròleg, per comprovar que realment la intervenció ha estat efectiva.
1: És reversible en qualsevol cas, si en algun moment donat una persona es fa enrere, perquè s'ha operat que és molt jove, o perquè, no sé, ha canviat de parella, després ja replanteja la paternitat amb aquesta nova parella.
3: És reversible, el que passa que es demana que hi hagi molta seguretat amb la persona, en l'home, en aquest cas, quan es fa aquesta intervenció, perquè quan la vols fer reversible no hi ha garantia, aquí sí que no hi ha garantia d'aquesta irreversibilitat. És a dir, hem tocat una zona molt sensible, que no, realment és una operació molt fàcil, tal com us ho he dit, però clar, si ara la fem reversible no és un joc, ara sí, ara no. Vull dir, es pot fer, però de fet hi ha altres mètodes per quedar-se embarassada. Es recomana, doncs, congelar esperma si això et dona una seguretat per si més endavant voldries tornar a tenir una criatura, i fins i tot es pot treure també l'esperma amb una mena de, jo diria com una mena d'injecció del testicle, però en fi, el cas és que l'esperma també, per qualitat, un cop fem aquesta intervenció, perquè contacta amb la sang i llavors ja fa defenses.
1: Eva, avui hem convidat també a participar en aquesta secció la Cora Gilabert, que esperava per fer el repàs de tendències com és habitual, juntament amb la Júlia, i ens deia, és que aquest tema m'interessa, jo tinc moltes preguntes a resoldre. I hem dit, doncs mira, fes-ho en directe, Cora.
4: Jo precisament volia preguntar-te per això que comentes dels espermatozous que es queden aquí, doncs que ja no poden sortir, i entenc que no se'n fabriquen de nous. Això pot tenir alguns efectes secundaris a llarg termini, el fet de que no hi hagi doncs, aquesta renovació?
1: Aquesta circulació.
4: Sí.
3: Ni molt menys. Al contrari, el cos té molta capacitat de regeneració, no afecta ni el nivell de testosterona, que parlem tant de la testosterona masculina vinculada a la masculinitat, virilitat, erecció, etc.
4: Sí, això els hi preocupa molt.
3: No afecta per res, tampoc a la capacitat de control de l'eiaculació, de l'erecció. Ben bé és al contrari. És com, es dona el mateix cas que es dona, perquè ho entenguem en el nostre cas amb les dones, quan tot és la tranquil·litat de que ja no et quedaràs embarassada, per la raó que sí, perquè estàs fent servir un mètode anticonceptiu segur, que és com notes una certa alliberació. Doncs en el cas de l'home, el que ens donen les dades i les enquestes que s'han fet és que també hi ha aquesta alliberació per poder viure una sexualitat més tranquil·la, més plena, perquè ja no estic controlant, no haig de posar-me, en el cas de relacions estables, un preservatiu, puc eiacular de la manera que vulgui, i llavors aquest guanyar seguretat repercuteix positivament en la vivència de la sexualitat, i en cap cas hi ha una afectació a nivell de salut. És més, com que la sexualitat es viu d'una manera més tranquil·la, més relaxada, i segurament passarà amb més freqüència, això actua positivament al nivell de la salut prostàtica. O sigui que la maquinària, quan més la
1: aquesta
3: fem
1: calma,
3: servir...
1: Aquesta calma, no patir per si et quedes o no embarassat, no?
3: Exacte, farà que tinguis una sexualitat més, diguem, promíscua, i llavors això també et dona més salut a nivell de tota l'esfera genital, treballa la musculatura del terra pèlvic, a nivell prostàtic, en totes les esferes. I també en l'emocional i la relacional de la parella, perquè, clar, si no, normalment, qui porta la càrrega, el pes de controlar el cicle menstrual, mètode o gino, és si em prenc la pastilla anticonceptiva o no, o si hi ha preservatius en el calés de la tauleta de nit, és de la dona. Llavors, per la dona també suposa una tranquil·litat a l'alliberar-se d'estar prenent aquestes mesures de control per la no fecunditat.
1: Una vegada es fa la intervenció, s'ha d'esperar molt temps per mantenir relacions sexuals després d'aquesta intervenció?
3: Recomanen una setmana, 10 dies, però us asseguro que és que molt sovint passen abans.
1: Molts pensaran, és dolorós?
3: No fa mal. O sigui, si la intervenció va bé, que ha d'anar bé, ja us dic que és una cosa molt fàcil, és que no és ni un punt i no te l'has d'anar ni a treure. És a dir, que es cau sol. O sigui, la incisió que fan és mínima. Llavors, és que ni es nota després, ni es veu. Si la vols buscar, ja és un joc divertit amb la parella, però difícil de trobar-la, ja us ho dic.
4: I jo tinc una altra pregunta. Hi ha casos en què es torna a connectar al conducte? És a dir, que es queden embarassades i l'home s'ha fet la vasectomia.
3: Que es reverteix, no?
4: Sí, naturalment.
3: És que hi ha... es mencionen perquè hi ha... però el percentatge és com de...
4: irrisori, no?
3: Ínfim. A més, que compta que es fan els espermiogrames, crec que són com al mes i als 3 mesos, per tenir tota la garantia total i absoluta. O sigui, realment, el percentatge és...
4: Baixíssim.
1: Testosterona.
3: Perfecte,
1: inalterable.
3: No toca la masculinitat, no toca la virilitat, no deixes de ser més o menys home, la teva masculinitat no es mesura amb els espermes que emets o no. Sisplau, homes, poseu els peus a terra i comenceu a pensar amb seny sobre el tipus de persona que voleu ser i el que significa ser home. O sigui, no afecta absolutament amb res d'això.
1: Tampoc a la capacitat a l'hora d'arribar a l'orgasme.
3: Ni molt menys. Al contrari, aquest punt de no haver de controlar, o per exemple en els casos de parelles que fan servir la marxa enrere, no? A l'home en aquest cas ha d'estar controlant en quin moment té l'orgasme, en quin moment ejacula i on va per aquest esperma, i això també suposa que no pugui viure una experiència de orgasme com plena. Vull dir que en cap cas afecta a la funció sexual. Ben bé al contrari.
1: I hi ha requisits a l'hora de fer-se la vasectomia? Vull dir, abans deies, entra per la seguretat social aquesta intervenció. Encara que no tinguis fills? Si algú que no té fills se la vol fer, què?
3: Se la pot fer perfectament. És a dir, que tu tinguis clar, no sé si hi ha... Mira, aquí em pilles, Núria. No sé si hi ha un requisit d'edat, però que si tu, jo per mi, com a sexòloga...
1: Perquè potser algú té molt clar, doncs, que
3: no vol tenir criatures, i ho té claríssim, i ja està. I ja us dic, sempre hi ha aquest... el per si de cas, no? Congeles esperma, que és una cosa superfàcil, i ja està. Però la veritat és que no sé si has d'haver tingut alguna criatura o no. És que no té res a veure. Si tu tens claríssim i vols tenir una vida sexual tranquil·la i promiscua sense que hi hagi aquest risc... No sé si has de tenir una exigència d'edat. Ara sí que m'heu pillat, mira.
1: No sé si ho saps, però més o menys quina és la quantitat d'homes que, diguéssim, recorren a una cirurgia d'aquest tipus.
3: Ho busquem ràpidament, si voleu, però...
1: Ja ho busco.
3: Busca,
1: era per veure si coneixies també una mica si és una pràctica, doncs, freqüent,
3: una pràctica,
1: no?
3: Mireu,
1: si hi ha certes reticències...
3: És una pràctica molt...
4: Que hi ha certes reticències, ja t'ho dic jo.
3: Que sí.
4: Jo crec que és per desconeixement, el que comentàvem.
3: I perquè
4: no
3: jo
4: saben.
3: Us demano, homes, que us heu fet la vasectomia, que parleu amb els altres homes i expliqueu que us heu fet la vasectomia.
4: Exacte.
3: Perquè normalment és un procés que es viu bastant en silenci.
1: Parlem més les dones de sexe o els homes?
3: Parlem més les dones de sexe, parlem més les dones de que els homes, la meva parella s'ha fet la vasectomia, jo li explico a la meva amiga, però segurament l'home no li explicarà al seu amic, perquè encara hi ha aquest prejudici, aquesta, aquesta creença de que hi ha una pèrdua, o que de cara als altres hi ha una pèrdua d'habilitat, masculinitat, perquè no emets espermes. Llavors, homes, sisplau, parleu, escampeu que la vasectomia no té cap risc i que no perdeu cap tipus de funcionalitat ni sexual ni emocional. Quin és el percentatge?
1: El percentatge, vinga. Més de 70.000 espanyols es fan la vasectomia cada any, segons l'Associació Espanyola d'Urologia. Pot semblar molt, però realment això suposa menys d'un 5% de la població, que és un tant per cent que es manté des de l'any 2016, que no creix.
3: És un 5%, és molt poc, versus, o sigui, tota la resta de companyes d'aquestes dones, d'homes, que entenem heterosexuals en la gran majoria, estan portant la càrrega de gestionar aquesta evitació de l'embaràs.
4: Perquè la lligadura de trompes, si no estic mal entesa, sí que té més repercussions i més efectes secundaris, no?
3: Efectivament, molts més que la vasectomia. Llavors, per això és tan important que parlem d'aquests temes i que els homes prenguin consciència i que les dones en relacions heterosexuals també ocupem el nostre lloc i no pensem, ai, pobrecito, que s'ha de tallar.
4: No, explicar-li, no? Explicar-li bé.
3: I llavors aneu al metge i que sigui una persona avalada, que li digui i li doni la seguretat de que no passarà res i que això revertirà en positiu a la relació de parella i en la vida afectiu sexual de la relació. Sí, i els hi poseu, com que teniu el programa que el podeu
1: recuperar,
3: els hi poseu en bucle perquè l'escoltin.
1: De fet, la mitjana dels pacients que se sotmeten a la intervenció és al voltant dels 37-38 anys, 37 anys i mig, que ja una mica coincideix amb l'etapa en què potser un decideix no tenir més fills.
3: Efectivament,
1: no?
3: Efectivament. Llavors...
1: I que parla parlàvem d'aquest 5% que no arriba, però que en la majoria de països desenvolupats se situa de mitjana en un 2,5%, encara més baix que la mitjana espanyola.
3: Que ni tan malament. I penseu també el percentatge d'edat, més petit dels 40, perquè d'alguna manera la joventut també col·labora en tenir una capacitat més oberta a l'hora d'entendre el que significa la intervenció. A mesura que ens trobem amb persones de més edat, amb homes de més edat, el pensament és una mica més obtús, tancat o conservador, diríem.
1: Doncs ho deixem aquí, Eva, un plaer, com sempre, tenir-te amb nosaltres.
3: Encantada.
1: Acudir amb aquesta entrevista a dues veus amb la Cora Girard.
4: Moltes gràcies. Ens ha solucionat dubtes que teníem existencials.
3: M'alegro moltíssim.
1: Doncs vinga, fins a la pròxima. Adéu-siau.
3: Gràcies, una abraçada.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I esmolar els ganivets, mira, va molt bé i ens va de luxe perquè avui parlem precisament amb l'Oriol Quadres del Centre per la Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia, molt
1: bé. De vocabulari, de terminologia associada a la cuina, a la gastronomia,
5: Sí.
1: I els ganivets són un imprescindible en aquest context.
5: I tant.
1: Doncs vinga, parlem del menjar, perquè heu de saber que si teniu un restaurant, si treballeu en el sector de la gastronomia i voleu tenir un ús del llenguatge més acurat, doncs hi ha un servei dins del Centre per la Normalització Lingüística que precisament presta aquest assessorament lingüístic, no, Oriol?
5: Sí, hi ha el Servei d'Assessorament Lingüístic que ofereix servei tant a professionals com a... No? Doncs com a persones o associacions, entitats, etc. Però en aquest cas ens centrem concretament en els serveis que oferim a hostaleria. Bàsicament són revisions i traduccions de carta, perquè es puguin adaptar a la normativa lingüística, doncs que la carta està com a mínim en català.
1: És un habitual de les xarxes socials veure com la gent penja imatges de pissarres, de restaurants, de bars, de terrassetes, no? On hi ha faltes d'ortografia. Això és un clàssic.
5: Sí,
1: i també clàssic. A vegades és un reclam al restaurant que penja frases fetes, relacionades amb la gastronomia, no?
5: Sí,
1: o, algú, o que fa alguna clucada d'ull, així com dient, ei, mira, i t'enganxen, a vegades, per aquests comentaris.
5: No, i tant. Són petits detalls que criden l'atenció.
1: Uh-huh.
5: Sí, ja et dic, Al final, mira, doncs, qui té una carta, una pissarra amb faltes, dius, home, doncs, com a mínim ha fet l'esforç i l'intent de posar la informació en català, faltaria aquest següent pas, que és polir les incorreccions. Sigui com sigui, el Servei d'Assessorament Lingüístic t'ho fa tot, bàsicament.
1: Molt bé. És un servei gratuït?
5: Sí.
1: Sí? Molt bé.
5: Sí.
1: Parlem d'un camp semàntic, el de la restauració, el de la gastronomia, que és molt ric, no? I prova d'això, l'Oriol ens porta alguns exemples.
5: Sí.
1: Molt ric i també, diguéssim, amb procedències molt variades, no?
5: Exacte. Podem trobar terminologia, vocabulari de molts orígens diferents. En aquest cas, doncs hem agafat diverses paraules que són d'origen àrab.
1: Uh-huh.
5: No? I a vegades se'ns oblida una mica que els àrabs van tenir una presència molt forta a la península ibèrica en època medieval i òbviament hi ha un rastre lingüístic i un pòsit cultural que és innegable. O sigui, paraules tan quotidianes que fem servir a l'hora de menjar o d'anar a comprar, com són arròs, carxofa, albergínia, alfàbrega, albercoc, totes aquestes paraules venen de l'àrab.
1: Veus, carxofa i arròs potser no és tan conegut, no? Aquelles paraules que comencen com per al, no?
5: Ah, exacte.
1: Sí que ja ens indiquen aquesta procedència, no?
5: Sí.
1: De territori, diguéssim, més aràbic, d'aquesta península aràbica, també. N'hi ha una altra en aquesta mateixa línia, que és el bocat, però no sé si procedeix de l'àrab, en aquest cas.
5: No. Ja ho deies bé, que és un tret molt característic d'aquestes paraules d'origen àrab, no? de tot el que venia a ser l'Al-Andalus, que també portava aquest prefix al. Doncs albergínia, alfàbrega, albercoc, etcètera, etcètera. En podríem trobar moltes més, però el bocat podria semblar que sí,
1: però és una excepció,
5: no és el cas. I té un origen molt curiós. Prové del nàhuatl, una llengua parlada, o sigui, no extingida, que ara es parla a dia d'avui, a gran part de Mèxic i a l'Amèrica Central. I si anem enrere a buscar l'etimologia, doncs en nàhuatl literalment significa testicle.
1: Mm-hmm. Sí. Ah, sí, eh?
5: Sí, crec que no.
1: D'aquí la forma, exacte, també, d'aquest fruit, no?
5: Sí, crec que no cal fer un croquis de...
1: De per què, saps?
5: De per què.
1: Molt bé.
5: Sí, sí, doncs curiosament ve d'aquí. I aquesta paraula, doncs això ho diria, en asteca, va evolucionar cap a l'espanyol, mm-hmm, aguacate, i per influència, doncs, a la forma catalana que hi ha documentada, que és albocat, però en el seu moment escrit en B alta.
1: Ah, sí, es va escriure en B alta i després...
5: Originalment en B alta, exacte.
1: Que molta trobem... gent li diu abocat,
5: Sí.
1: I erròniament, també.
5: Exacte.
1: Bocat, advocat, de tota mena, no?
5: Sí.
1: Albocat. Molt bé. Doncs això perquè fa aquestes paraules associades a menjar, no?, i a la seva procedència. Hi ha moltes maneres, però, de dir un mateix aliment, no?
5: Sí.
1: I això també té molt a veure amb el territori.
5: I tant. A vegades som una mica centralistes, no només en matèria lingüística, sinó en...
1: Tot i que cada vegada més en espais informatius, no?, en diversos mitjans, escoltes també, doncs, altres formes dialectals, no?, que es respecten, que no s'acaben reduint totes a l'estàndard, al català estàndard, sinó que també cada vegada veus més, doncs, allò, reporters que estan des d'un territori i que fan servir aquella variant dialectal,
5: I tant, sí, sí. I al final la diferència suma i és enriquida. Mm-hmm. I és curiosa. O sigui, que no es parli igual a Trem que a Vinaròs, doncs...
1: És normal.
5: És bo, sí, sí, i tant. Això en podem parlar un altre dia, de tots els prejudicis que hi ha en la qüestió dialectal. De quin català... On es parla el millor català?
1: Dius, no hi ha ni millor ni pitjor.
5: Clar, què vol dir això, el millor català? Doncs que el millor català és el de Girona. Què passa? La gent de Girona es comunica millor, es comunica més ràpid, perquè té una llengua més... No, això no té cap sentit.
1: No, el que sí que està bé és una mica parar atenció en la sonoritat, no?, dels diferents catalans.
5: Clar,
1: que
5: i
1: té.
5: Tant.
1: I això també hi contribueixen molt als grups de música,
5: sí,
1: que mantenen també aquest accent, aquesta varietat, no?, el llenguatge. Per tant, anem a fer una mica aquest exercici. També
5: sí,
1: de descobrir com alguns aliments, doncs, reben diferents mots, no?, segons el territori.
5: Totalment. Doncs aquí et posaré una mica a prova.
1: Ja saps que jo... L'erro, fallo en aquí.
5: No, de l'error surt l'aprenentatge sempre. Anem amb patata, que és la forma més utilitzada en català central, nord-occidental i a les Illes Balears. Però hi ha altres, mm-hmm, altres maneres i altres variants
1: dialectals.
5: Difícil, Hi ha una forma molt típica al País Valencià, que comença amb C.
1: A mi, que comença amb C.
5: Amb C, una C i una R.
1: Ah. No hi cauré ara,
5: No, que és Creïlla.
1: Creïlla.
5: O Creïlla, pronunciada a la valenciana. Amb,
1: pensava que era Pataca. I... No és allà, no és a València,
5: no,
1: que en diuen Pataca.
5: Però mira, de fet, Pataca és la forma més típica de les Terres de l'Ebre, de part del Maestrat i de la València septentrional. Mm-hmm. I que estaves molt, molt, molt a prop.
1: Pataca. A mi m'agrada molt, com ho diuen a França, en francès és pomme de terre.
5: Pomme de terre.
1: Que és molt,
5: molt, molt descriptiu.
1: Mm-hmm, molt.
5: Sí, sí, tant. I tindríem encara una altra forma bastant estesa, en aquest cas pel Penedès, el Tarragonès i certes zones del Pirineu, que és trumfa.
1: Trumfa.
5: O trumfo. Mm-hmm. Hi ha la versió en femení. I en masculí, que és una deformació de trufa, no?, del que coneixem,
1: sí, sí,
5: com a tòfona. Doncs,
1: que al final també, clar, surt de la terra...
5: D'estar enterrat...
1: Tubercle, sí, sí, igual. Doncs important, mantenir també totes aquestes varietats. Si aneu a un restaurant per aquestes terres, doncs us demaneu una truita de pataca,
5: exacte,
1: si cal. No?
5: I tant.
1: Molt bé. I després hi ha un altre exemple, que és el de la pastanaga.
5: Sí, que també té moltes variants.
1: Mm-hmm.
5: Pastanaga seria la nostra, diguem-ne, del català central. Te'n sona alguna altra?
1: A mi em sona, però no la sé ubicar molt bé. Pensaria també que és País Valencià. És que com que hi tinc amics, em ressona una mica Safanòria.
5: Bé, doncs sí, sí. És la forma típica de català occidental i de les Terres de l'Ebre.
1: Uh-huh.
5: I tant. I ve de l'àrab.
1: I ve de l'àrab.
5: Abans que en parlava, Safanòria. Doncs sí, sí. I s'assembla molt a la forma castellana. Zanahòria, safanòria, uh-huh. són molt similars. Llavors, la que és pròpiament la forma més utilitzada en el País Valencià s'assembla especialment a l'anglès, per exemple. Ho diríem carrot, uh-huh. doncs seria la Carlota.
1: Carlota.
5: Uh-huh. Que ve del francès o de l'occità, no és del tot clar, uh-huh. I a la zona del Rosselló, de la Catalunya Nord, la forma es fa servir és carrota.
1: Carrota. Mm-hmm. Molt bé. Doncs aquesta terminologia, pel que fa a patates, a pastanaga, altres maneres en què els catalans diem pastanaga o diem patata, eh? Pataca, safanòria, creïlla i tantes més. Tenim dos minutets més. Fem esment també algunes expressions o frases fetes que fan referència al menjar?
5: Sí. Te n'he portat unes quantes. A veure si... Jo te'n vaig donant la primera part i me les intentes completar. Primer de tot, dues expressions o refranys, hem barrejat una mica de tot, amb llonganissa.
1: Amb llonganissa?
5: Sí.
1: M'has enganxat aquí, eh? No.
5: Ah, n'hi ha una que és molt habitual.
1: És
5: quan volem dir que hi ha molt temps, que hi ha molts dies per fer les coses.
1: Ah, més dies que llonganisses.
5: Hi ha més dies que llonganisses. I una altra, potser no és tan uh-huh. habitual, però que em sembla preciosa, que és quan algú té molts diners. I normalment en fa ostentació. Uh-huh. Es diu, ui, aquells lliguen els gossos
1: amb
5: llonganisses.
1: És veritat.
5: Algú que li sobren tant els calés que es pot permetre el luxe, en comptes d'una corretja, fer servir una llonganissa per portar el gos,
1: molt maca,
5: el gos
1: sí.
5: lligat. I en tenim moltes altres amb menjar. Menjar. Quan dues coses són molt diferents, diem assemblar-se com un ou a una castanya.
1: A una castanya, mm-hmm. molt bé. Com un ou a una castanya.
5: No? Quan algú li canviem de tema sobtadament, és el girar
1: la truita.
5: Girar
1: no?
5: la truita. Quan tenim...
1: Donar carbasses.
5: Fer
1: figa,
5: trobar,
1: no? Quan estàs
5: moltíssimes.
1: Cansat, les cames li han fet figa, exacte. Per exemple, se li han fet fluixera, no?
5: Sí. Mira, si et sembla bé, podem acabar amb el fer figa, uh-huh. que té un origen molt, molt, molt curiós. Clar, hauríem de partir de la base que el fer figa té dos significats. Un, que és el que deies uh-huh. ara, que és aquest perdre les energies, de fallir, no? Doncs les cames en fan figa. I l'altre seria quan una cosa falla o funciona malament, no? Quan una estratègia fa figa o un pla fa figa, uh-huh. com fracassa. Doncs, segons explica Joan Amades, el gran folclorista català, doncs en el refranyer català comentat de 1951, ve d'una superstició d'origen grec, aquesta uh-huh. expressió. No? Fer figa... Es feia servir per referir-se a un gest amb la mà, que és doncs, posar el dit gros entre l'índex i el dit del mig uh-huh. per imitar els genitals femenins.
1: Doncs mira, hem començat amb els testicles i acabem sí. amb les figues, eh? L'alvocat i les figues. Que vagi molt bé. Oriol, gràcies.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
6: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.

0: Que bonic aquest tema musical interpretat per Andreu Cigala i el piano Chucho Valdés. Laura Gallego, què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Avui arribarem al tram final del Badalona Matí amb aquesta secció dedicada al flamenc i en concret a un concepte del flamenc que ens hauràs d'explicar i que ja citava el mateix Diego Cigala a l'inici d'aquesta cançó.
1: Exacte, per això he posat aquesta cançó, a part que ell també forma part d'aquest, diguéssim, grup de lo que parlem en el món del flamenc de les gargantes d'arena. Ho dic en castellà perquè sí. Té més concepte que no que gola de sorra, saps? Quedaria una mica estrany, no?
0: Què és una garganta?
1: Pues una garganta d'arena, una garganta d'arena és aquesta veu molt característica del flamenc que tenen molts homes i moltes dones del flamenc, és aquesta veu rasposa, crua, és molt característica. És com si cada paraula que diguessin arrastrés com pedres, no? Saps? Com el que diríem...
0: Una veu trencada, no?
1: Sí, exacte. La veu trencada, i són veus que són imperfectes a nivell tècnic, perquè diguéssim que, clar, que fins i tot a vegades tenen com un punt de desafinació, però aquesta mateixa desafinació és el que fa que tingui aquesta profunditat i aquesta veritat. Perquè és important en el flamenc, sobretot quan es canta flamenc i quan es balla, quan es toca, que hi hagi realitat, perquè quan hi ha realitat hi ha emoció. O sigui, les coses reals i les coses... O sigui, tu quan veus una sèrie de televisió... Ja
0: que
1: diuen...
0: expressin, eh? No estàs buscant aquí una perfecció,
1: a mi em passa, no?
0: Sinó
1: amb el
0: que
1: cinema,
0: t'arribi.
1: Si a mi em diuen, és una història real, a mi em canvia el concepte, perquè dic, ostres, això no, ja no és ficció. Llavors això passa també en el flamenc. Quan més veritat sigui, doncs més emoció hi ha. I aquestes veus tenen molta de veritat, perquè tenen aquesta part, diguéssim, com de matinada, com de whisky, com de cigarro, saps? Aquestes veus que ja al cap de la nit se te'n va la veu i és molt maco. Llavors jo he fet avui, per la secció d'avui, he fet una llista dels meus tres cantaors favorits actualment. Hi ha molts, eh? O sigui, a nivell històric tenim el Tio Borrico, Agujetas, Juan Talega, Chocolate... O sigui, hi ha moltes veus trencades, aquestes voces d'arena, gargantes d'arena, però jo he fet tres persones o artistes que estan en l'actualitat, o sigui que els pots veure perfectament a qualsevol tablau, qualsevol festival, o pots comprar els seus discos. Llavors, el primer de tots, començo ja?
0: Sí, vale. Clar.
1: Doncs el primer de tots, suposo que ja tothom el coneix, i a més el coneixem sobretot aquí perquè és català, vale? Ell és un home relativament jove, però porta tants anys en el món de l'artístic flamenc, que sembla que sigui com de los ancestrales, però realment és un tio que és relativament jove i, bueno, i una de les prioritats que té és que ell, la primera vegada que va sortir a cantar, li tocava la guitarra Camarón de la Isla, ni más ni menos. I llavors, bueno, escoltem una miqueta un extracte del gran Duquende.

0: Una veu viscuda, això no t'ho fa qualsevol, eh?
1: Clar, veus això, aquesta manera de que sembla que tingui 80 anys, aquest tio, en aquest vídeo potser tenia 30 o 35, vull dir que són veus molt rasposes. I hi ha una cosa molt interessant que em volia portar avui a la secció, i és que ens parli Duquende de la seva experiència la primera vegada que va sortir amb Camarón de la Isla a treballar, diguéssim, que tenia 8 anys.
0: En un escenari.
1: Sí, sentim un moment.
2: Un camarón grande. Y la verdad que se formó tal cacao allí que la gente no quería que saliera el cantante era turrunero. Que salga el niño, que salga el niño, que salga el niño. Y entonces entre yo y Camarón le estropeemos el perca a lo que era este hombre, que era el más grande de todos. El turrunero se enfadó con Camarón. Se enfadaron mucho. El turrunero lo cogió de la pechera y le dijo a Camarón que él le había dicho que era un niño, ¿no? Pero con un niño que cantaba de esa manera, ¿no? La palabra fue mejor que tú y mejor que yo. Enfadado, ¿no?
0: Fent referència a Camarón.
1: Exacte, o sigui, bueno, és que no s'ha sentit al principi, però Duquende, que tenia 8 anys, quan va sortir a l'escenari, el Camarón li va dir a Turronero, que Turronero en aquell moment era el más grande de los grandes. Llavors li va dir, oye, que tengo un niñito aquí que canta muy bien, i el Turronero va dir, bueno, es un niñito, 8 añitos, que pase. I clar, quan va cantar el nen, que era Duquende. Clar, amb aquella veu, el Turronero es veu que l'agafa de la patxera Camarón
0: no
1: i li va dir,
0: no?
1: Hombre, és perquè clar, tota la gent va dir queremos que siga cantando el niño, o sea, que se calle Turronero. I clar, imagina't els egos i aquestes coses que tenen els artistes, no? Però bueno, el segon que a mi m'encanta, el segon d'aquesta llista, és Pedro el Granaino. Escolta'l bé perquè t'encantarà. Perdi!

0: Una veu que es mou, pensaries, entre la fonia...
1: Exacte.
0: No? Però després te n'adones que no, perquè també la modula, eh? En algun...
1: Home, evidentment. És que jo en un món, de veritat, i no tiro guerra contra ningú, però en un món on hi ha tantes autotunes i hi ha tantes històries amb la IA i tal, tu sents això, i encara que no t'agradi el flamenc, has de dir, ostres, aquestes modulacions, aquests melismes que fan, aquestes coses que fan, a mi, mira, és que se'm posa la pell de gallina. A veure, a mi perquè m'encanta el flamenc, però sí que és veritat que hi ha una puresa, hi ha una veritat dintre de la veu, és tan difícil fer el que fan. O sigui, em sembla super, super, super increïble.
0: I tu creus que fa mal cantar d'aquesta manera?
1: Jo els he preguntat, algun col·lega que tinc que canta, els he preguntat. No, perquè és un instrument i ells ja ho saben modelar.
0: Ja ho saben fer, no?
1: Clar, ells ja ho saben fer d'una manera, perquè després són persones que quan parlen no tenen una veu.
0: Clar.
1: No tenen una vot de garganta, o sigui, d'arena, perdon, sinó que realment són persones que tenen una veu normal, i però bueno, és la seva forma i la seva manera de... El granaí no és impressionant, eh?
0: O sigui, potser és més difícil, no?, sent dona, el poder modular amb aquesta gravetat la veu?
1: No ho sé.
0: Ho descobrirem.
1: No ho sé, ho descobrirem.
0: Molt bé. Estem escoltant Pedro el Granaíno, no?
1: Pedro el Granaíno, que diu una cosa molt important i molt xula perquè ho sentim tots.
2: Uno puede tener cualidades, pero es verdad que hay que estudiar.
3: Hay que estudiar.
2: Hay que estudiar. Y a mí, por ejemplo, estudiar con Tomás me ha aportado cosas muy buenas.
0: Hay que estudiar, deia.
1: Sí. Exacte.
0: Aquesta modulació de la veu.
1: Això és important i ho volia posar perquè hi ha molta gent que es pensa que el fet de ser flamenc o de ser gitano o de tenir... És una cosa que la portes a les venes i la portes a la sang i tal. No, no. O sigui, la gent que canta i que arriba a aquests punts de popularitat, perquè el granaí no és molt famós dintre del nivell del flamenc, és un dels grans, és important que la gent tingui en compte que s'ha d'estudiar i s'ha de preparar moltíssim, i aquesta gent es tiren hores i hores i hores modulant i la veu.
0: Per on seguim, Laura?
1: Vale, acabem amb l'últim, o si després ens dona una miqueta de temps, amb Rafael Diutrera, que m'agrada molt també aquest home, com a concepte de garganta d'arena.

0: Déu-n'hi-do, aquesta veu que sembla que costi, de sortir.
1: Jo sempre dic que per mi el Rafael Diotrea, a més el conec personalment, que és un tio impressionant, ve molt a Barcelona, a més. O sigui, ell plora des de l'estómac, o sigui, ell està cantant i està plorant, no amb llàgrimes, però sí des de l'estómac. És una passada veure'l, i veure'l en directe és, de veritat, se't posa la pell de gallina.
0: Clar, i no perdre la respiració, no?, durant tot aquest procés.
1: Clar, és que t'ho imagina't a nivell tècnic el que pot ser, doncs això, no?, donar-li aquesta intensitat de força, de compàs, i no desafinar, evidentment, però després també i portar el ritme del pal que estan fent. És que el flamenc és molt difícil.
0: És molt difícil. Sí, que també és complicat.
1: Realment,
0: també.
1: Sí.
0: Abans et demanava, per veus femenines,
1: sí,
0: que tinguin una garganta con arena, com les
1: doncs
0: que
1: mira,
0: estem
1: una
0: escoltant.
1: Garganta con arena, i que ella és la garganta de les arenes, és la Fernanda de Utrera. Sentint-la un moment, perquè aquesta tia té glòria bendita, com es diu en el flamenc. Porque me

0: Doncs sí que hi ha exemples, eh? Aquí
1: sí o no? No, es nota, no?, aquesta veu rasposa, aquesta veu crua, aquesta veu com pues eso, no?, de taverna. I també les dones la tenen, evidentment. Clar, són potser pues, són tons que són una mica més estranys dintre del món de la dona, no? Perquè, clar, nosaltres tenim los tonos un poquito más altos, però evidentment sí que n'hi ha, i en el món del flamenc doncs també. Hi ha una altra també molt bona, que suposo que molta gent del flamenc la coneixerà, que és la Macanita.

0: És que és molt complicat escoltar això i no, que no se te'n vagin les palmes, no taconear.
1: Sí, però sempre,
0: encara que no en sàpigues.
1: Sempre compàs, eh?
0: Sí, no, això mai. Ja saps que a mi...
1: Sí.
0: Soc una mica arrítmica en aquest sentit. Però vaja, ho intento.
1: Bueno, doncs aquest concepte de garganta d'arena venia molt de gust que l'escoltéssim avui i bueno, que sobretot que no fem diferenciació entre homes i dones, que hi ha gargantes d'arena per tothom i per tots els gustos.
0: Doncs ja sabeu, Diego el Cigala, hem escoltat Duquende, hem escoltat també Pedro el Grana i no ens ha quedat el tinter Remedios Amaya, la podeu descobrir vosaltres mateixos.
1: Una altra gran garganta d'arena, Remedios Amaya, però bueno, és tan actual també que la podem sentir perfectament.
0: O la Macanita, amb la que nosaltres ens quedem. I arribem a les 12 del migdia. Gràcies, Laura, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Adéu.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb dos protagonistes femenines. La primera, ja l'hem sentit, Angelique Kidjo, la diva d'Àfrica, la diva de Benin, que acaba de treure un nou disc que es diu Esperança, Hope, i que en el qual doncs, hi ha molt de mainstream, però alhora també hi ha molt de ritmes africans i ja molt del caràcter activista d'aquesta dona, Angelique Kidjo. Aquest primer tema que hem sentit, I'm on Fire, és amb el duet de Nigèria, The Cavemen, que practiquen aquest high life contemporani tan especial. Però els protagonistes no només venen de Nigèria, n'hi ha de tot arreu, n'hi ha també, evidentment, dels Estats Units, però sobretot d'aquesta nova generació de música urbana a l'Àfrica. Aquesta que no sona tant aquí al programa, perquè no en som devots, però que és la que avui dia la música urbana, igual que aquí a Europa o als Estats Units, doncs és la que mana. I ella mostra que és una diva d'una generació, diguem-ne, anterior, però molt ben connectada amb la generació actual de la música urbana. Un dels productors i que participa en el disc en diversos temes és Pharrell Williams.

Angelique Kidjo i el seu nou disc d'aquest 2026, Hope, i en el qual, doncs, hem dit, hem trobem des de productors americans, doncs, com Pharrell Williams, que ve de treballar, doncs, bueno, anys enrere, Michael Jackson, Madonna, etc., Britney Spears, per tant, Shakira, etc., etc., etc., tot aquest mainstream, amb també, doncs, col·laboracions, com dèiem abans, de músics urbans de l'Àfrica actual. I que aquesta dona parteix, doncs, d'això, de la música de Benín, dels ritmes de la rumba, del zouk, del zilin a Benín, per, doncs, submergir-se en la música negra mundial. Per exemple, cal recuperar, i tan sovint com sigui possible, l'homenatge al disc sencer que li dedica a Celia Cruz. Però bé, tornem al Hope, i com hem dit abans, la nova generació, per exemple, amb Fali i Pupa, i una altra vegada The Cavemen's, Angelique Kidjo, aquest 2026.

nostra segona novetat i protagonitzada per una dona és aquesta. Lilian Cañizares i el seu nou disc Vitamina Y. Bueno, Y. Vitamina Y. La senyora Lilian Cañizares, que és actualment una de les músiques cubanes amb més projecció en el món del jazz, que de fet viu aquí a Europa, però que, doncs això, va créixer i va néixer a La Habana, on va aprendre a tocar el violí segons l'escola russa, per tant, amb disciplina i amb un, doncs, amb un repertori molt marcat, però que amb els anys, doncs, ella se n'ha sortit completament per innovar i fer camí propi en el món del jazz. Vitamina Y, vitamina llega, que diu ella, com en aquest tema, que és el que dona nom al disc.

Aquest és el sisè disc de Yilian Cañizares, que ha debutat el 2013 i, per exemple, el 2018 el seu tercer disc, Aguas, va ser en col·laboració amb Omar Sosa, el pianista. I, de fet, doncs, com dèiem, aquest és ara ja el seu sisè. I aquest llenguatge transgressor l'ha anat cultivant i alhora, doncs, això s'ha pogut envoltar o ha pogut participar de col·laboracions, ja sigui en directe, per exemple, amb Chucho Valdés o Ibrahim Maluf o Richard Bona, perquè puguem veure una mica aquesta, quin és el perfil d'aquesta violinista increïble que busca nous llenguatges amb el violí. Busquem, per acabar aquesta part que li dediquem a Yilian Cañizares, un tema del disc anterior, que es va dir Habana Bahía.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

La nostra descoberta és aquesta música vertiginosa de tres joves húngars que des de Budapest fan aquesta música mirant cap a la tradició eslava de la pròpia Hongria, però també Croàcia, Sèrbia, Macedònia. Per tant, el folklore dels Balcans des d'un... Això és un trio, de fet són quatre, el disc es diu Tri i... I és el seu debut. Aquí va un altre tema del Bigat, la nostra descoberta d'aquesta setmana.

Avui, per recomanar concerts, ens hem fixat en l'agenda de la sala La Nau, al carrer Àlaba, al Poblenou. Aquest mateix dijous, dia 30 d'abril, hi actua Basolino, que l'acabem de sentir. És un dels exponents de la música de ball des de Nàpols. I, a més, amb aquesta voluntat també doncs, de lligar totes les bandes del Mediterrani. En aquest cas hem sentit un tema d'un disc que ja té uns dies, és un single que fa amb Marzouk Meshgri, el músic tunisià. Basolino, que promet això, ser un concert en el qual hi hagi, per una banda, diguem-ne, un aspecte de DJ, de club, però alhora també de directe. I en directe, doncs, ell farà el seu funk i la seva música disco. Basolino, a la sala La Nau, aquest dijous, dia 30 d'abril. I uns dies més tard, d'aquí encara, posem-hi encara un 20 dies, a la mateixa La Nau hi haurà el concert de Zé Ibarra, un dels valors actuals de la música popular brasilera. Això serà el dijous 14 de maig. Zé Ibarra.

Avui el nostre record és per aquest personatge, en part força desconegut i més aquí, i que ara fa 10 anys de la seva mort. Va morir el 21 d'abril de 2016 i es deia Lonnie Mack. Aquest cantautor i músic americà, evidentment, nascut a Virgínia, doncs va ser una de les grans influències que reconeixen músics, doncs, guitarristes com el propi Clapton, Duane Allman, Steve Ray Vaughan o Mike Bloomfield o inclús Ted Nugent, entre molts altres, per dir alguns noms que sí que són molt coneguts. Doncs bé, Lonnie Mack, que des de molt petit, ja des de nen i a casa seva, els seus pares també eren músics, ja tocava la guitarra, doncs als principis dels 60 va començar a tocar d'aquesta manera i a fer uns solos i a fer unes frases amb la guitarra que van il·luminar aquests altres guitarristes que acabem d'anomenar. Ell va fer tota una sèrie de discos als anys 60 i principis dels 70 d'una manera força irregular. De fet, es va dedicar sobretot a fer de músic de sessió en multitud de discos, per exemple en algun disc del The Doors, però ell, bueno, feia la seva vida de músic i sense d'alguna manera ser tampoc també conscient d'aquesta realment increïble influència que va tenir en la manera de tocar la guitarra i en com això ha marcat el blues i el rock. De fet, doncs, qui el va convèncer per tornar a gravar als anys 80 va ser un dels seus deixebles, Steve Ray Vaughan, i el va fer venir a Texas i el va tornar a gravar. Bé, Lonnie Mack va morir ara fa 10 anys i nosaltres avui el recordem aquí al Mixtures amb una mica de blues rock. Gràcies i fins la setmana que ve.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 20 anys del Víctimes al telèfon.
3: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
4: És Antonio.
5: Està, què li queries?
4: De Ràdio Badalona, la Mas Mona.
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
6: He llamado a Telechorro.
7: Sí, però no.
3: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
8: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
2: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
9: Manténgase a la espera,
4: sí,
9: gracias.
4: Sí, sí, aquí estoy.
3: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno,

0: Telèfon.
1: Què tal, com anem en aquest dimarts?
0: Doncs mira, anem fent.
1: Anem fent.
0: Que no és poc.
1: Que no és poc. Escolta una cosa, avui és un dia molt especial per una persona de la nostra ciutat que fa anys.
0: Qui? Ricky Rubio.
1: Quan et digui la persona que fa anys i quin número fa, et quedaràs astorat. Mm. Vols una pista?
0: Sí.
1: Pista. Pilar Rahola.
0: Pilar Rahola fa anys?
1: Fa 50.
2: Del Boris a les dues de la matinada. Això és alegria, home.
0: Pilar Rahola fa 50 anys.
1: Escolta, sobrepassa Ricky Rubio, em dones la raó o no?
0: Et dono la raó, és molt més important.
1: Pilar Rahola fa 50 anys avui.
0: Ostres.
1: I estic posant aquí els matins de TV3,
0: anem no a posar-ho.
1: No hi és, jo no la veig. Hi ha una... Bé, la Lídia Heredia, que és aquí de Badalona...
0: Sí.
1: Que havia fet aquest programa.
0: Sí.
1: Aquest programa, dic, aquest programa, al matí de Radio Ciutat.
0: Sí, el feia molt millor.
1: En Cuní, que és a Tiana, però la Rahola no la veig. Ho sents,
3: No, ell no em diu que és ell, però és ell.
1: Sí, sí.
0: Ara que estan fent aquí, els matins?
1: Estan fent una tertúlia, com sempre. Tertúlies. Hablo teo. Hablo teo.
0: Parlo teo.
1: Parlo teo. Què fan els matins? Parlo teo.
0: Parlo teo. Nosaltres també fem parlo teo.
1: Sí, escolta, no veig la Rahola.
0: Vols dir que ho està celebrant?
1: Vols dir que potser avui s'ha agafat festa?
0: Però l'important és que tampoc
1: no hi és.
0: No hi és el Josep Cuní, tampoc.
1: Tampoc? On són? Escolta una cosa, ens atrevim a trucar-la?
0: Jo no m'atreviria.
1: Anem a trucar.
0: No.
1: Anem a trucar a Pilar Rahola.
0: No ho facis.
1: I la volem felicitar.
0: Que la Pilar Rahola, saps que és d'una manera... No ho facis.
1: A veure, què ens pot passar? Que ens pengi el telèfon.
0: I que no ens l'agafi mai més.
1: Anem a trucar-hi, va.
0: Però que potser estan
1: direct. És una badalonina il·lustre i s'ha de felicitar.
0: Ai, no m'ho facis, això. Que a mi em fa por, la Pilar Rahola.
1: Hi ha la bústia.
0: Sort.
1: Tornem a marcar a veure què diu la bústia de la Pilar Rahola.
0: Sort que té la bústia posada.
1: Segur. Clar, deu estar a TV3.
0: Deu estar a TV3, home.
1: Si no, intentem a la part final d'espai.
4: Botón Movistar, por favor, deje su mensaje.
1: Bé, de moment, si et sembla...
0: Si no, la felicitem i deixem un missatge.
1: Sí, ho farem a la part final, et sembla?
0: Molt bé.
1: I la felicitarem per aquest 50è aniversari de la Pilar Rahola. Va, comencem, et sembla?
0: Sí.
1: Comencem el programa i comencem l'espai amb notícies al dia. Comencem parlant d'un ajuntament d'Astúries, que avui és notícia, diari La Nueva España.
0: La Nueva España.
1: Què et sembla? Avui és un diari proper, un diari...
0: Amable.
1: Sí, amable.
0: No sabia que arribava aquest diari.
1: Sí, també arriba. La Nueva España.
0: On es publica això?
1: La Nueva España. A la zona d'Astúries, Cantàbria, tot allò, saia. Del nord, del nord. Escolta una cosa, titular, un ajuntament asturià, és molt bo això, eh? O sigui, us quedareu asturats. Col·loca un vidre sobre un plafó escrit en braille que impedeix que ho llegeixin els invidents.
0: Clar, perquè el braille s'ha de tocar, diguem-ne.
1: És notícia rotllo Sant Pol quina hora és. Mm. Recordem aquell rellotge de sol que l'Ajuntament en el seu dia de Sant Pol de Mar va posar un rellotge de sol en un indret on no tocava el sol. Doncs gairebé és el mateix, eh? Us explico. El municipi de Corbera, Corbera és Astúries, es va autodeclarar Consell Mestís allà cap a l'any 1996, independent, del seu ajuntament. Es veu que van fer un plafó ubicat a les escales d'accés a la primera planta de l'Ajuntament de Nobledo.
0: Sí.
1: El document està escrit en castellà i en braille, llenguatge per a cecs basat en la lectura tàctil de signes gravats sobre paper, està protegit per un vidre que impedeix als invidents accedir a la informació existent al plafó relativa al contingut de la declaració de Consell Mestís. Mm. Què et sembla?
0: Em sembla una cosa bastant inútil, no?
1: Sí, sí, és bo que els invidents no han pogut mai llegir el document amb el qual el Consell de Corbera es declara contrari a la discriminació i a l'exclusió social. Tot per culpa d'un vidre.
0: Això és com tenir Radio Ciutat de Badalona i que no arribi a tota Badalona.
1: Per exemple. Vull dir, per exemple.
0: Una cosa inútil.
1: Anem a trucar aquest ajuntament, aviam què ens expliquen.
0: Sí.
1: Nobledo, pertany al municipi de Corbera. Corbera.
0: Corbera.
1: Sí, són dos pobles que l'any 96 es van fer independents, una cosa així.
0: Com el
1: no ho he acabat d'entendre. Estem trucant a Astúries. Pàtria querida.
0: No sé si allà llegiran el Nueva España,
1: La Nueva España.

0: Anem fins l'hospital, anem fins al 20 minutos, et sembla?
1: Sí.
0: Titular, echan por error de un hospital a un anciano por hacer botellón.
1: ¿Al hospital?
0: Sí. El protagonista diu Luis Alonso, explica el 20 minutos, té 78 anys i és veí d'Amurrio. Mm. Això és el País Basc, eh? Això que dilluns a la passada setmana va viure una de les experiències més desagradables de la seva vida. Va haver de superar un trauma per una bronquitis. Va estar a l'hospital de Galdacao.
1: Tots són noms estranys, eh?
0: Sí, Amurrio... Galdacao, no? Galdacao, sí.
1: Amurrio i Galdacao.
0: Però és que resulta que aquest avi, al costat de la seva habitació, tenia un company d'habitació que durant la nit el van anar a visitar diversos amics, amics del company, de l'hospital, i van fer botellón.
1: Perquè els amics li van portar begudes alcohòliques.
0: Sí, però tu creus que han de fer botellón a l'hospital? Al País Basc ja ho sabem que això del botellón està a l'ordre del dia. Però van fer botellón. El dia següent es veu que, clar, va ser expulsat del centre, però no el company, sinó l'avi. I el van acusar amb ell de fer botellón.
1: Mm. I l'altre?
0: L'altre no, l'altre ja va marxar a primera hora del matí, es veu.
1: Mm.
0: Sí, després de la...
1: De la festa.
0: De la festa de borratxera, l'home va marxar.
1: Amb tota
0: però
1: la ressaca.
0: Però quines festes tenen els hospitals del País Basc, no?
1: Veus, clar,
0: aquí no passa, eh?
1: No, perquè saben que si t'agafa alguna cosa, doncs allà et poden curar.
0: Això que la família d'aquest senyor, de Luis, ha presentat una reclamació.
1: Mm.
0: Bé, clar, buscar aquest home l'hem estat buscant aquest matí...
1: Impossible.
0: Impossible, no l'hem trobat.
1: Està amb la ressaca encara.
0: Jo t'ho dic que no l'hem trobat, no. Dic a l'avi.
1: A l'avi.
0: A l'avi que no va veure i que el van acusar i el van fotre fora de l'hospital.
1: Bé, ell diu que no va veure.
0: Però... Aquest home és de Murrio.
1: Sí.
0: Anem a trucar a l'Ajuntament, aviam si algú coneix a l'avi.
1: Mm.
0: Anem a trucar-hi.
1: Anem a trucar. Perquè tu saps segur si l'avi no va veure o només
0: això
1: diu...
0: Això és el que explica la notícia.
1: Potser ell diu que no va veure, però si l'han acusat...
0: Pues que es que va a ser expulsat.
2: Amurrio, buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo vamos?
2: Bien.
0: Mira, te explico, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
2: Sí.
0: Radio Badalona, la más mona. Mira, te llamo por un tema, a ver si me puedes ayudar. Te explico, tenemos una noticia de un vecino de aquí, de Amurrio, que estuvo en el hospital y que lo echaron por error porque lo acusaban de hacer botellón. ¿Te suena la noticia?
2: No, la verdad que no.
0: ¿No?
2: No.
0: Se llama Luis Alonso.
1: Mm.
2: No, lo siento, no tengo ni idea, la verdad.
0: Pero vive en el pueblo. ¿Tú me puedes ayudar o...?
2: No, la verdad es que no. Aquí hay casi 10.000 habitantes.
0: 10.000
2: no...
0: habitantes.
2: Sí, aproximadamente.
0: ¿Y tenéis departamento de comunicación, prensa?
2: Pues espere un momentito.
0: Vale.
1: No lo sabe seguro ella. Hablar por hablar. En la cadena SER.
0: Sí. Sí, sí.
1: Hola, María.
0: Hola.
2: No, me dicen que no tenemos departamento de prensa.
0: No hay ni nadie que me pueda ayudar como medio de comunicación.
2: Pues no.
0: No.
2: No.
0: ¿Y no y le puedes preguntar a alguien si le suena la noticia si es verdad o no?
2: Es que estoy en la centralita, no me puedo mover.
1: Pues pregúntalo
2: de
1: a la centralita.
0: Ya, ni me puedes pasar con alguien tampoco.
2: Bueno, pues es que no sé, no he oído esa noticia, la verdad.
0: Vale, vale. Vale, pues gracias por la
2: vale,
0: ayuda, ¿eh?
2: Hasta luego.
0: Gracias, gracias. Una ayuda estupenda.
1: Home, era difícil, ¿eh? Ho has de reconèixer.
0: Era difícil,
1: era difícil
0: sí,
1: que ens pogués ajudar aquesta pobra senyora.
0: Bé, doncs això ha passat al País Basc. No hem pogut aportar més dades.
1: No hem aportat ni una sola dada.
0: Ni una sola. Anem a un altre tema, et sembla?
1: Sí.
0: Doncs som-hi. Som-hi. Diario Metro.
1: Aquesta música em posa nerviós.
0: Diari gratuït, titular, marxem fins al País Valencià.
1: Mm-hmm.
0: Això que en un home de la població d'Orihuela...
1: Orihuela.
0: Sí, a mi em serà molt, eh? Sempre passen coses a Orihuela.
1: Aquí hi ha alguna cosa a Orihuela.
0: Segons TV3 sempre passen coses a Burgos...
1: I a Orihuela.
0: I a Orihuela, sí. Sí. Bé, el titular diu... Le roban 490 euros...
1: Sí.
0: Fins aquí... Cada dia en robatoris arreu de l'estat, eh?
1: Mm.
0: I s'entera quan la policia local va a su casa para devolvérselos.
1: Ah, no els havia trobat
0: no,
1: a falta.
0: No. Quina quantitat? La policia local d'aquest poble, què?
1: Quina quantitat has dit?
0: 490.
1: Déu-n'hi-do.
0: Ha detingut a dues persones acusades de robar una cartera amb 490 euros un home de nacionalitat suïssa.
1: Mm. Els suïssos són rics.
0: Sí, sí. Això que els agents van acudir a un supermercat de Alameda del Mar, una organització de la costa d'Orihuela, després de rebre un avís que dues persones estaven intentant sostreure objectes de l'establiment. Es veu que després de detenir aquestes dues persones van trobar 490 euros i també una cartera i li van tornar a aquesta persona, directament una persona que quan van anar a casa ni s'havia assabentat que li havien robat.
1: Senyal que no els necessitava gaire.
0: Sí, senyal, senyal. Escolta, vols més dades a aquest tema o sí. Truquem? Què truquem, a la policia local o a l'Ajuntament?
1: Qualsevol de les dues trucades serà inútil.
0: Serà inútil. Tant, anem a l'Ajuntament.
1: A l'Ajuntament.
0: Va, de Orihuela. Orihuela és Alacant?
1: No sé, és que a mi em sona d'alguna cosa i vull buscar a veure de què em sona.
0: Orihuela jo crec que és Alacant, eh?
1: Aquí ha nascut algú o hi ha alguna cosa aquí?
3: Ha llamado al Ayuntamiento de Orihuela. Si conoce la extensión con la que desea hablar, puede marcarla mientras escuche este mensaje. O bien marque cero para hablar con la operadora, gracias.
1: Ja. Marquemos cero.
0: Pensar que avui a l'apartat de gent, de premsa rosa, avui, per exemple, el periòdico explica que el nòvio de Falete confessa que va simular el seu segrest.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: En llibertat en càrrecs, eh? Falete. Jo Falete, que és un home o una dona?
1: És un home. Un home, no ho sé. Ara no ho sé, anava a dir un home, però no ho sé ben bé.
0: Ah, jo no ho sé, eh? No, no. Falete és un home o una dona?
1: És un home, és un home.
0: I per què el nòvio?
4: Llamando Orihuela, buenos días, dígame.
0: Hola, buenos días.
4: Dígame.
0: He llamado Orihuela, ¿no?
4: Sí, está llamando a la centralita del Ayuntamiento de Orihuela.
0: Vale, mira, te explico. Te llamo de Radio Badalona, en sí. Cataluña. Sí. Una pregunta. ¿Orihuela es Alicante?
4: Sí, Orihuela Alicante. Pertenece a Alicante.
0: Perfecto.
4: Vale.
0: Otra pregunta.
4: Otra pregunta.
0: Le llamo... Sí, perdone, ¿eh?
4: No, no pasa nada, que estoy contenta porque estoy aprendiendo, o sea, estoy contestando correctamente.
0: Ah, bueno. De momento, la primera pregunta la he contestado, ¿eh? Orihuela es Alicante.
4: Sí.
0: La segunda. Te llamo por una noticia de un hombre que le robaron 490 euros
4: sí.
0: y se enteró cuando la policía local de Orihuela fue a su casa para devolverle el dinero. ¿Usted se ha enterado del tema?
4: No.
0: No.
4: Eso no me lo sé.
0: Esto no lo sabe.
4: Pero lo puedo dar el número de teléfono de la policía municipal, que me imagino que está...
0: Porque hay departamento de prensa.
4: Sí.
0: ¿Me puede pasar? A lo mejor saben algún dato más.
4: Vale. De todas formas, le voy a dar el número de teléfono de la policía local.
0: Sí.
4: Por si no tuviera la chica de prensa.
0: Vale.
4: Llama usted allí.
0: Vale.
4: 96. 530.
0: Sí.
4: 1640.
0: Sí.
4: Y 96-673-6793.
1: Sí. No me perdí.
0: Vale, perfecto.
4: Vale, y ahora le paso con María Rey. Que la...
0: María Rey.
4: María Rey.
1: Hermana de
4: María
1: Bárbara. Hermana
4: ¿vale?
1: De Bárbara.
0: Vale, gracias,
4: venga,
0: eh. Bueno, adiós, adiós. Molt simpàtica.
1: Molt.
0: Quina diferència de l'Ajuntament que hem trucat abans, a Murrio...
1: Home, és que no tothom ha d'aguantar...
0: A l'Ajuntament d'Orihuela.
1: Aquestes trucades insidioses.
0: Per cert, hem encertat que era Alacant.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, la nostra incultura...
1: Ho hem encertat tu. Això és que ens estan passant, eh? Amb la hermana...
0: Maria
1: de...
0: Rey.
1: La hermana de Bàrbara Rey.
0: Bàrbara Rey, famosa, eh? Mm. Que recordem treballar al departament de premsa de l'Ajuntament d'Orihuela.
1: La Bàrbara no, la germana.
0: La germana, la Maria.
1: La Maria
0: Rey. Mm. Espero que hi sigui.
1: La Bàrbara no treballa, és veritat.
0: No, no, no. Espero que hi sigui.
1: De moment no contesta ningú.
4: Pues efectivamente la chica de prensa ahora mismo no se encuentra...
0: És l'hora del desayuno, ¿no?
4: Le llame, pues sí, o a lo mejor hay alguna reunión o alguna rueda de prensa o alguna cosa y está en ya. Ella.
0: Vale, llama a la policía local.
4: Llama a la policía a ver si sabe algo y si no, pues me llamo luego un poco más tarde,
0: una
4: ¿vale?
0: pregunta. ¿Es muy grande Orihuela?
4: Sí, sí, es grande.
0: ¿Y cuántos habitantes tiene?
4: Pues unos 60.000.
0: 60.000.
4: Con pedanías y
0: una pregunta, es que ahora estamos comentando aquí el tema en la radio, pero Orihuela es famoso por algo, ¿no?
1: Sí, ¿por qué?
4: Hombre, Miguel Hernández.
0: Miguel, Ángela María.
1: El poeta.
4: Es que el 2010 es el centenario de Miguel Hernández.
1: Aquí vale, acabáramos.
0: Vale.
1: Acabáramos.
0: Es que había alguna cosa que decía, yo sé que es famoso por algo.
4: Sí, entre otras cosas, porque luego tiene muchas obras de arte importantes y palacios y cosas
1: sí.
4: de estas. Catedrales.
0: La catedral es verdad.
1: Castillos también.
4: El...
1: Sí, que es muy conocido, hombre.
4: Bueno, la iglesia de Santiago,
0: ¿también?
4: Que
1: sí,
4: se
1: sí.
4: celebraron también las cortes, las primeras cortes que se celebraron aquí.
0: Uh-huh.
4: O sea, que tiene mucho patrimonio.
1: Tiene mucha historia.
4: Si quiere que le pase con cultura, por si
0: no,
4: le
0: puede... No,
1: no, era falta.
0: Simple
1: falta.
0: Curiosidad. ¿Y a cuántos kilómetros está de Alicante?
4: Pues no lo sé, me pilla un poco así. A ver, un momentito. ¿A cuántos kilómetros está Orihuela de Alicante? Unos 60. Orihuela de Alicante, unos 60
1: ¿Por qué
4: kilómetros.
1: ¿Por tant?
4: O más.
1: Que ens passi el seu company, ens explica el seu company.
4: Sí, unos però 60 kilómetros.
0: Del norte o del sur?
4: ¿Eh?
0: Del norte o del sur?
4: Del norte o del sur, no, que me quiere decir.
0: O sea, Alicante, ¿qué os queda? ¿Al norte o al sur?
4: Al norte.
0: Al norte,
4: sí,
0: al norte.
4: Sí, al norte.
0: Al norte.
4: Estamos cerca de Murcia.
0: De Murcia.
4: Es prácticamente el último pueblo de la provincia de Alicante.
0: Vale, vale.
4: Que
1: ¿Preguntéis si se apaga un poema de Miguel Hernández?
4: Limitamos concretamente con la provincia de Murcia.
0: O sea, que aquí ya el valenciano ya se pierde un poco, ¿no? Ya no se habla.
4: No somos valencianos. Bueno, sí, hay sitios que se habla, ¿no? Pero no somos valenciano parlantes.
0: No, no lo habláis ya.
4: No.
0: Se entiende, pero no se habla.
4: Exactamente.
0: Vale, perfecto. Bueno, gracias.
4: Venga, ustedes.
0: Adiós.
4: Hasta luego, adiós.
0: Mira,
1: ni hay cuánta información. Mira quanta informació.
0: Tan a prop de Múrcia.
1: El dic
0: que hermosa eres.
1: Fem cultura, també.
0: Múrcia és preciós,
1: sí.
0: Giorgi, preciós, sí.
1: Giorgi, sí.
0: Escolta, no ens queda més temps. Demà recupereu tots aquests temes. Teníem d'altres, eh?
1: Sí, demà
0: teníem notícies tràgiques també avui, però bé.
1: El temps és el que és.
0: Sí, sí, només diré que han aparegut durant les darreres hores 3 dofins morts a les costes catalanes.
1: Què dius ara?
0: Un d'ells a Mataró. Sí.
1: Com a flipper.
0: Sí.
1: Hello. Víctimes al telèfon.
5: Qui diga?
6: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
5: Ràdio Z.
7: No, no, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
7: No, no, de Badalona.
8: És la ràdio de Badalona.
6: Vint anys del Víctimes al telèfon.
9: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està Antonio.
10: Està. Què li queries?
0: De Ràdio Badalona, la més mona.
6: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
11: He llamado a Telechorro.
12: Sí, però no.
9: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
13: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
6: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
14: Manténgase a la espera, gracias.
0: Sí, sí, aquí estoy.
9: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
15: Bueno,

0: Víctimes al telèfon.
1: Qui diga?
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Tenim una trucada, saps que aquest és un espai obert als oients.
3: Però aquest telèfon d'on ha sortit?
2: I que han trucat? El telèfon de l'estudi, algú està trucant el telèfon
3: de l'estudi. Però desconnecta'l, home.
2: Tu agafa'l, a veure qui és, agafa'l.
3: Bon dia.
4: Ay, mi alma, contenta me tiene.
3: Què és això?
4: Me tenéis contenta.
2: Qui és aquesta senyora?
4: Soy la Pili de Yefiá.
3: Hola, Pili, què tal?
2: Té la mateixa veu que la Paqui, la Puri...
4: Sí. Esa, la, mi amiga. Oye, una cosa, niño. Que
3: sí.
4: Que, a ver, cuando llamamos y decimos cosas, no se lo creéis. Después vosotros decís información que no es correcta.
2: ¿Cómo?
3: ¿Con quina?
4: A ver, ¿no hablabais del semáforo de Badalona?
3: Sí,
4: aquel
3: ahí.
4: Que estaba en rojo.
3: Ahí,
4: ¿eh?
3: Sí. Ahí.
4: Ayer diciendo que era de Badalona. Pues no de Badalona, hombre.
3: ¿Que no es Badalona?
4: El carrer de la circunvalación es el de Santa Coloma.
3: Es de Santa Coloma el
4: de
3: semáforo.
4: De Santa Coloma, que está en rojo, que no se puede pasar nunca.
2: Ah, ya. Que usted es de Santa Coloma.
4: Claro.
3: No, es Yefiá.
4: No, soy Yefiá, soy Yefiá. Ah. Pero tengo a la Carmen, que es mi amiga Carmen.
2: ¿Y el padre dio claro?
4: Que está en el carrer de la circunvalación,
3: sí.
4: La Carmen, y dijo que vendría a tomar café hace un año.
2: ¿La Carmen es la seva primera amiga que no acaba a mí?
4: Pues ahora que me lo dice, pues que sí.
3: Pero escolti
4: sí.
3: Una cosa, Pili. Atenció al que he dit. Fa un any que vostè està esperant la seva amiga i no ha vingut a fer el cafè perquè està esperant encara passar el semàfor.
4: Un any llevo esperando.
2: I per què no va vostè a buscar el semàfor?
4: Porque me dijo, ahora vengo y todavía estoy esperando. Y digo, bueno, si me dice que ahora viene la Carmen...
3: I una cosa, Pili, vostè dona tret que el semàfor pertany a Santa Coloma i no a Badalona.
4: A ver, ha salido hoy, niños, es que hoy, qué periodista...
3: Hoy, hoy.
4: A ver, en el 20 minutos.
3: Sí,
2: diari de
4: página,
2: referència.
4: Que lo tengo yo delante. Página 2.
3: Comenta, sí. Comenta.
4: ¿Eh? Dice, el semáforo en rojo es de Santa Coloma, titular.
2: ¿Por qué crida
4: tal? Niño, titular.
2: Pero no hay chille.
4: Oh, es que vaya periodista pacotilla.
2: Pili,
4: oye,
2: no,
4: dice,
2: no chille.
4: El semáforo compulsador de la calle Circunvalación,
3: sí.
4: Que desde su instalación hace un año está siempre en rojo para los peatones,
3: sí.
4: Está, ¿dónde? En Santa Coloma de Gramenet. Según el Ayuntamiento de Badalona, niño, ¿tú de dónde coges la fuente?
3: Escolta una cosa, ¿usted tiene familia con el regidor Lara?
4: No, yo mi mamá.
2: ¿Por qué?
3: No,
2: por
3: hasta tan enfadada,
4: que sembla... Oh, estoy rabiosa, indignada.
2: Escolti,
4: sí,
2: doncs,
4: de verdad,
2: ahir van parlar...
4: Hacer trabajo bien. La sí. Faena se tiene que hacer bien, niño.
3: Oh, yo.
2: Ahir van parlar amb un altre veí que també s'estava esperant al semàfor.
3: Sí.
2: Potser la Carmen i aquest veí s'han fet amics.
4: ¿Quién sí. Era? Que ara no recuerdo el nombre, niño. No,
3: senyor Guzmán.
2: Guzmán, es deia.
3: Sí.
4: Hombre, Guzmán. El Guzmán. Este el Mario Laconchi.
3: Ah, sí,
4: que,
3: sí.
4: Que, por cierto, ¿puedes saludar?
2: Sí.
3: Saludi.
4: Es más ilusión. Mira, la Reme,
3: sí.
4: A la Puri, también saludo a la Conchi, que está con el marido, con el Guzmán, a la Geno, a la Matu, a la Loli, a ver que me deje nadie.
2: La Jenny,
4: a la
2: Jenny.
4: Herme,
2: la Jenny.
4: A la Susi, no, la Jenny es la hija de la Loli.
2: Ah.
4: Susi, a la Mari, a la Carmen, que a ver si viene un día de esto ya, la Montserrat y la Josefa, que nos vamos todas juntas muchas veces a tomar café.
2: Muy bien. Vale, ¿quiere no. Pedir alguna canción?
3: Sí.
4: Ah, pues mi arma, a ver si tienes la de... ¿Cómo era aquella de a bailar, a bailar? Ahí está, la bailamos mucho nosotros.
3: Pero escúchame una cosa.
2: Ecos del Rocío.
3: Pero una cosa, sí, pero una cosa. Perdone, bueno, perdone. Pili, Pili,
4: sí,
3: Pili.
4: Dígame.
3: ¿Es una radio teletaxi?
4: Bueno, pero me hace ilusión saludar y pedir una canción.
3: Ya,
4: no me
3: pero...
4: ha dicho, el niño ese me lo ha pedido.
2: Mira,
3: ahora a ti sembla radio teletaxi, eso.
4: A bailar, a bailar sevillana. Ay, mi arma, se me ponen los pelos de punta.
2: No, no,
4: a
2: nosotros
4: punta,
2: también,
4: niño.
2: A nosotros también.
3: Escolta, això ja no és la ràdio que era, eh?
2: No.
3: La ràdio de Badalona, la ràdio de Badalona que era, això ja...
4: No, pero, niño, tienes que cuidar lo de la fuente, es lo único, eh?
3: Ja. Pili, només per acabar, vostè ens escolta cada dia...
4: Cada dia, mi arma.
3: I vostè escolta la tertúlia dels dimecres a les 12...
4: Oh, fantástico. A ver, ¿cuándo me invitáis? Yo quiero estar.
2: La convidarem.
3: Pues,
4: yo también quiero decir cosas.
2: Molt bé, Pili, la tocarem un dia.
4: A ver si es verdad.
2: Para que participi vostè en directe en aquesta tertúlia.
4: ¿Qué más os soy?
3: Escolta.
4: Soy poco profesionales, pero...
3: ¡Oy, oy!
4: ¿Eh?
3: Bueno.
2: Hacemos lo que podemos.
3: Sí, es lo que hay.
2: Con lo que podemos.
4: Bueno, sí. Pues la voluntad, chiquillo.
2: Exacto. Pili, muchas gracias.
4: A ustedes.
3: Venga.
4: Hasta luego.
3: Adeu.
2: Que esa sección va peor, ¿eh? Vamos de Guatemala a Guatapeor, amb aquesta secció.
3: Per què?
2: Home, cada cop hi ha més interferències.
3: Però escolta una cosa, si la gent truca, nosaltres tenim línies obertes.
2: Això sí, sempre.
3: Sempre, recorda el telèfon.
2: Sí, 933954004. 933954004.
3: Molt bé, doncs, si alguna persona com la Pili vol rajar de nosaltres, ja ho sap.
2: Vol queixar-se, que truqui.
3: Per cert, parlant de queixar-se, avui al Periódico de Catalunya, no sé si ho has vist, hi ha la secció d'opinió de cartes al director. Hi ha molta gent que va directa a aquesta secció. Hi ha un espai que és la fotodenúncia.
2: Sí.
3: Bé, avui hi ha una fotografia d'un cartell dissuasori. Potser et diu aquesta fotodenúncia del Periódico de Catalunya, potser el propietari d'una horta situada al costat de la carretera que va de Masnou a Taià, aquí al Maresme, a Safar que li robin els tomàquets. Per això, ha decidit fer una advertència en el cultiu. Ha posat un cartell.
2: Un cartell que frega el que és l'ofensa, no?
3: Ho puc dir o no?
2: No ho sé.
3: Bé, diré un tros. Cuando te coja, te corto los... I hi ha una altra paraula també insultant. Mm. Tela,
2: Que comença per Mari.
3: Sí, sí, sí. Tela, Bé, potser hi ha mètodes més elegants i menys agressius per cridar l'atenció i per evitar que et robin,
2: Home, sí, això segur.
3: Bé, escolta una cosa. Tu recordes que ahir parlant d'un tema d'un ajuntament asturià que ha col·locat un vidre, té tela el tema, sobre un plafó escrit en braille que impedeix que ho llegeixin els invidents.
2: Correcte.
3: Nosaltres vam trucar ahir a l'ajuntament de Corbera, un ajuntament que també hi ha Nobledo, te'n recordes, sota això, Astúries.
2: Era complicat.
3: Vam parlar amb l'ajuntament ens va donar el telèfon del periodista que havia escrit la notícia del diari La Nueva España. El periodista es deia Iyan, vam parlar amb ell, ens va comentar que avui tindria més dades sobre aquesta notícia. Anem a trucar-lo?
2: Sí.
3: Doncs som-hi, anem a trucar-lo.
2: Truquem a Iyan del periodista del diari Nueva España.
3: Sí, La Nueva España.
2: La Nueva España.
3: Fa por,
2: Fa por, fa por. Li feia por al propi periodista.
3: El propi periodista ens ho va dir.
2: Sí, sí, que li feia por.
3: Aviam si ens agafa.
1: Muy buenas.
3: Hola, Iyan.
1: Hola, Carles.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
1: Aquí andamos, liados.
3: Sí, liados. Hoy qué temas hay en La Nueva España.
2: Mira, li fa gràcia,
1: ella. Pues no lo sé, la verdad es que estamos rebuscando por ahí. Ya. Pero volviendo un poco.
3: Por cierto, ayer tu comentario...
1: Sí.
3: En plan que el periódico tiene tela al nombre,
1: ¿El qué? ¿Cuál?
3: La Nueva España...
1: Ah, bueno, sí, no, pues yo soy el primero, o sea, me dan miedo. O sea, ya
3: te da miedo. Tú cuando llamas, soy Iyan, periodista de La Nueva España.
1: No, yo digo La Nueva.
3: ¿La Nueva?
1: Yo digo La Nueva.
3: Sí, España que no está.
1: No está, no existe.
3: Bueno, a ver, la crónica del tema del Ayuntamiento de Corbera.
1: A ver.
3: No de Can Corbera, de Badalona, no, de Corbera.
1: Yo hablé con gracias, ayer con la
2: doctora de las Can Corbera.
1: Y me dijo... Que están en ello.
3: ¿Están en ello?
1: Sí.
3: Para quitar el cristal de este cartel que está escrito en braille.
1: Eso es. Para quitar el cristal, supuestamente. Pero bueno, ya me dijo, literalmente están en ello. Estamos en ello.
3: Bueno, eso quiere decir que lo van a quitar.
1: No lo sé.
3: Ya, porque una pregunta, Iyan. ¿Cuánto tiempo hace que está el cristal puesto?
1: Desde el
3: 96, como comentamos ayer.
2: Sí.
3: ¿Y tú cómo te enteraste de la noticia?
1: Porque, o sea, es un panel que está a la vista de todo el mundo en el ayuntamiento. Y resultó que un día estaba, mira, es que es muy curioso, tomando unas cervezas con un colega y me dijo, oye, Iyan, ¿tú te diste cuenta de que en el ayuntamiento de Corbera hay un panel que es escrito en braille, que tú no puedes leerlo? Y dije, hostia, pues no me había fijado. Y subí el otro día y digo, coño, pues mira el cartel. Y así fue la historia, o sea, no...
3: Ya. Y la noticia que tú has publicado, ¿tú sabes si ha tenido, aparte de nosotros, algún tipo de repercusión? ¿Ha salido en otros medios?
1: Pues no.
3: ¿No?
1: No.
3: Bueno, esto lo he visto yo en internet, que también lo comentan algunos foros. O sea, que la noticia al menos ha salido de La Nueva España.
2: Se ha hecho famoso, Iyan.
1: Ajá, vale.
3: No lo sabías.
1: No lo sabías.
3: Bueno, el tema está que el ayuntamiento supongo que va a cambiar va a quitar el cristal, ¿eh?
1: Suena un poco de aquella manera, ¿eh?
3: ¿Cómo de aquella manera?
1: Bueno, es una expresión muy asturiana. Que son un poco raros.
3: ¿El ayuntamiento?
1: Sí, los que llevan el gobierno. O sea, son...
3: ¿Qué partido gobierna?
1: Un partido independiente, pequeño.
3: Uy.
2: Los independientes son los peores.
3: O sea, que van a la suya.
1: Sí, porque fue una escisión del PSOE en su momento.
3: ¡Oy! Alguna familia del PSOE, ¿no?
1: Eso es, un varón.
3: ¡Oy!
1: Sí. Pero bueno, son un poco raros. Ayer me echaron una bronca de la Virgen por diciendo que yo les llamaba ciegos. O sea, imagínate el nivel que hay
3: presiones. Bueno, ¿qué me vas a explicar a mí? En todos los ayuntamientos pasa algo.
2: En todas las casas cuecen habas.
3: Sí, en todas. Pero bueno. Iyan, gracias por todo, de verdad.
1: Pues mira, Carles, te voy a contar una curiosidad. Eso que por el nombre de La Nueva España.
3: Dime.
2: Venga.
1: Mira, en asturiano...
2: No nos importa, ¿eh?
1: En el idioma asturiano...
3: Sí, en asturiano.
1: Españar es explotar.
3: ¿Ah? Mm. Pero el periódico es La Nueva España, ¿no?
1: Sí, sí, claro, pero eso, o sea, sería como La Nueva Explota, La Juventud Explota.
3: La Juventud Explota.
1: Mm. O sea, esa es mi traducción literal.
2: Explota mi corazón, con Díaz Rafael.
3: Ya, ya. Una pregunta, Ian, y a curiosidad, ¿eh? ¿El periódico? Está escrito todo en español, pero ¿hay alguna parte escrita en asturiano o no?
1: No, es muy residual.
3: Porque no, ¿cuánta gente lo habla?
1: Ah, es que hay una polémica aquí bastante gorda, porque...
3: Uy, el tema de los idiomas, en todos sitios hay polémica.
2: Sí, en todas casas cuecen habas.
1: Es que dice nuestro querido Partido Socialista que si lo hacen oficial, porque sí, es la única lengua del Estado que no es oficial, se va a imponer.
3: Mm.
1: Y claro,
3: pero claro, más o menos, ¿cuánta gente lo puede hablar el asturiano?
1: El grueso, 400.000 hablantes.
3: Bueno, pero ya es más que, por ejemplo, el vasco, ¿eh?
1: Sí, claro, pero aquí como... Pero es que, ¿sabes? Aquí tenemos un problema, que mucha gente lo habla y no sabe que lo habla.
3: Ah.
1: Es que habla mal.
3: Ya, ya. Es como aquí el castellano, también en Cataluña.
1: Sí, pues... O sea, aquí hay...
3: Hay gente que... Barreja, que digan aquí, ¿eh? Barreja, sí. Hablan catañol.
2: ¿Qué mezcla?
1: Sí, sí, sí, sí. Aquí hablan mestu, ¿sabes? Mestu. Es una mezcla entre asturiano y castellano.
3: Ya. Donido.
1: La historia es que en Avilés, en mi pueblo...
3: Sí,
2: fue de basta total matí, ¿no?
1: Es una ciudad completa de migración española.
2: Un trabajador, es un trabajador.
1: Yo, de hecho, provengo de esa familia, ¿no? Pero bueno, mi familia se habituó al modo de vivir y...
3: ¿Pero tú lo hablas, el asturiano, o no?
1: Sí, en casa hablo asturiano. Sí, sí,
3: ¿en
1: sí,
3: casa habláis asturiano?
1: Sí.
3: Muy bien. Y Ian, una cosa, si algún día hay algún tema así interesante de Asturias, te voy a llamar.
1: Perfecto.
3: ¿Vale? Venga, gracias.
1: Yo prometo seguir esto, Carlas, y con lo que sea ya charlamos.
3: Vale, perfecto. Venga, que vaya bien.
1: Venga,
3: buenos días, compañero. Buen día, adeu.
2: Ya sabe que no le pagarán.
3: Ja.
2: Vull dir que és aquesta voluntat que té.
3: Sí, sí, corresponsal a Astúries, eh? No, no. Escolta, anem a altres temes al dia, i hem perdut força temps amb aquest tema.
2: Sí.
3: I parlem de roba interior i de calçotets. Publica avui el diari La Vanguardia, roba interior com missió antibèl·lica.
2: Mm.
3: Això que durant avui i demà, els pacifistes... Tu ets pacifista o no?
2: Tots ho som, no?, una mica. Jo també em considero
3: doncs
2: pacifista.
3: Doncs mira, t'has d'apuntar a aquest acte, a aquesta activitat, tindran l'oportunitat de demostrar el seu antibel·licisme en el campus de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, portant calçotets i calcetes no sexis que te l'hauràs de donar, eh?, i s'enviarà al senyor de la guerra.
2: Com?
3: Sí, sí.
2: Qui és el senyor de la guerra?
3: George Bush.
2: Ah, ja.
3: Es fa una recollida d'avui i demà de calcetes i calçotets.
2: Sí.
3: I amb aquest sac, de milers de prendes s'enviarà a George Bush.
2: Però entenc que nets i netes.
3: Ah, no ho sé, això.
2: Ah.
3: No ho sé. Anem a trucar-hi, aviam si ens donen informació, et sembla o no?
2: Molt bé.
3: Anem a trucar un dels seus organitzadors.
2: Mm. Home, fiques...
3: Björn Borg, és, suposo, la marca, no?
2: Mm. A mi, ficar-me amb aquest home, no sé...
5: Hola, bon dia.
3: He trucat a Björn Borg?
5: Sí.
3: Hola, mira, et truco per un tema. Avui he vist a La Vanguardia que esteu fent una proposta a la Universitat Pompeu Fabra per al tema de calçotets i calcetes.
5: Sí, sí, sí.
3: Vale, això ho porto a vosaltres?
5: Bueno, hem contractat una empresa que ens ho fan.
3: Ja, una pregunta.
5: Digue'm.
3: Les calcetes o els calçotets han de ser bruts?
5: No.
3: Bueno, és que no, això no ho aclareix al diari.
5: No posa res.
3: No.
5: No, calçotets vells o els més lletjos que tinguis, zero sexis i així és així la campanya.
2: Jo en tinc molt.
5: Vells, vells.
3: Cutres.
5: Cutres, vells.
3: Però nets.
5: Bueno, si els vols portar bruts, com que tampoc...
3: Oi.
5: Com que tampoc els miraré.
3: Oi.
2: Què és aquesta guarrada?
5: No posa res, però en principi són vells.
3: Escolta, perdona, però clar, si tothom porta calçotets o calcetes bruts...
5: Bueno, van amb una bosseta,
3: No puc imaginar la peste, el tuf que farà la universitat.
5: No són bruts, no són bruts.
3: No són
5: bruts. Calçotets i calcetes vells, cutres, horrorosos, zero sexis...
3: Ja, però, amb perdó, Si són antics o vells...
5: Sí.
3: Sempre hi ha la coseta negra al darrere.
2: Bueno,
5: això no sé.
3: Ja.
5: No, això, com que és que tampoc ho mirarem, perquè tu ets tu el que t'ho posaràs dins... Jo et donaré una bossa i tu...
3: Però jo els he de portar avui? Com va això?
5: Això... n'ha estat repartint per Barcelona.
3: Sí, però hi he de portar els calçotets posats i me'ls he de treure allà?
5: Com... No, els portes amb una bosseta.
3: Ah, els porto amb una bosseta.
5: Sí, per allà hi haurà unes noies que estan repartint unes bosses de cartró.
3: Mm.
5: Llavors tu te'ls poses allà dins i ens entregues la bossa aquesta.
3: Val, perfecte.
5: Saps? No, no, no,
3: això ho fareu donen... avui i demà a la Universitat Pompeu Fabra, sí. De Barcelona.
5: Sí, ara a les 11 ha començat.
3: A les 11, molt bé. Sí. Perfecte, gràcies, ja els portaré. Gràcies,
5: molt bé, adéu.
2: Adéu, adéu.
3: Bé, ja els portarem, no?
2: Bé, en cas de calces hem de portar aquelles que són de blonda.
3: De blonda, eh?
2: Que són les antigues, eh? Les velles,
3: puc
2: no?
3: Dir.
2: Què?
3: De Can Gali.
2: De Can Gali. De Can Gali. De Can Gali.
3: De Can Gali.
2: Botiga que mai patrocinarà aquest programa.
3: Mai.
2: És evident.
3: Escolta, des d'aquí unes salutacions als senyors Gali, eh?
2: Sí, sí, sí.
3: Bona
2: sí,
3: gent
2: sí.
3: De Badalona.
2: I tant.
3: Va, anem a d'altres temes, anem fins al punt, va.
2: Anem fins al punt.
3: Titular de l'apartat de comunicació, el CAC, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, denuncia a quatre administracions els abusos als concursos de trucades al 905.
2: N'hem parlat avui una mica.
3: Això que més de 500.000 espectadors a l'Estat estan enganxats a aquest espai.
2: Que no ho entenc.
3: Per què?
2: Home, perquè es veu d'una hora lluny que és un frau.
3: És un frau?
2: Home, i tant.
3: Sí. Bé, escolta una cosa. Jo avui t'he portat tres exemples.
2: A veure.
3: Tres exemples de tres concursos que fan a la matinada. Bé, és que ara ho fa tothom ja.
2: A tots,
3: a
2: menys les públiques.
3: A Telecinco, Antena 3, al Veo. Al Veo hi ha un canal de TDT que emet 24 hores, ja.
2: 24 hores. 8 TV també.
3: 8 TV és un escàndol.
2: És horrorós, la presentadora.
3: Bueno, és que 8 TV és tot horrorós. No, no se salva res, no. Només l'Arús.
2: L'Arús ho salves?
3: Perdona, de 8 TV només se salva l'Arús.
2: Home, i el Bonanza, que fa no sé quina hora,
3: però
2: no?
3: Però no salva res més. D'aquest canal, no, és que no hi ha res més. De programació no hi ha res més.
2: El Texas Ranger.
3: Hi ha les sèries a l'any 80
2: sí,
3: i ja està.
2: Sí,
3: bé, escolta, et porto tres exemples.
2: Mm.
3: Exemple primer de què podem trobar en aquest concurs a la BCU.
6: Hola, buenas noches.
7: Hola.
6: Hola, oh, ¿cómo te llamas?
7: José.
6: José, dime, ¿cuál es tu palabra?
7: Resaca.
3: Resaca.
6: ¿Cómo? Resaca. Vamos a ver, José.
3: Quina veu.
6: Ay, José.
2: Es Miquel López.
6: No me digas que tú estás con resaca, ¿verdad? Bueno. Bueno, José, no está resaca. Podía haber estado resaca, pero no estaba resaca. Bueno, bueno, bueno, bueno. 905-446.
3: Está partint.
6: 444, resaca, no
3: resaca,
6: podía ser, ¿o
3: resaca,
6: qué?
3: Resaca. Bé, la resaca que portava l'home, eh?
2: Sí.
3: Segon exemple, atenció, de la cultura. Això és com a programa... Jo què sé, com el Millennium del 33 o l'Àgora, eh?
2: Igual, que
3: igual,
2: programa
3: eh?
2: És igual.
3: És igual. Va per destinat al mateix públic.
2: Mm.
3: Segon exemple.
8: Hola, estan rient. Hola, buenas noches.
9: Hola.
8: Buenas noches, vaya risa que tienes ahí tú, eh?
3: Sí.
8: Anda, que va, eh? Te, te la...
9: Sí, tres veces ya me he cogido en la vida. ¡Chorizo!
3: ¡Oy!
10: ¿Cómo has dicho?
8: Chorizo, ha dicho chorizo.
2: Ya dirá, chorizo no está.
3: Ya verás.
8: Chorizo, vamos a ver chorizo, si está o no está.
3: ¡Ay, ay,
8: ay! ¡Chorizo! Madre mía, qué cachondeo tenías, eh. Era una buena respuesta, Blanca.
3: ¿Tú crees que eso es normal?
2: Però això ho fan perquè realment no arriben més enllà o perquè se n'arriben del que ha trucat?
3: Anem al tercer exemple.
2: A veure.
6: Hola, buenas noches. Hola.
11: Buenas noches.
6: Buenas noches, ¿cómo te llamas?
11: Abel.
6: Abel, vamos Abel, dime, ¿cuál es tu palabra?
11: Imbécil.
6: ¿Cómo? Abel.
11: Imbécil, imbécil,
6: imbécil. Imbécil, bueno, vamos a ver si está, Abel. Espero que no me haya llamado a mí, claro. Vamos a ver. Impacto, impacto.
2: Ah, no me tiene cosa muy
6: yo
2: lletxa,
6: creo
2: però...
6: que esa palabra no tota. La hubiéramos metido porque es un poco insulto.
3: Porque demanaban paraules amb im.
6: Mm. Pero bueno, bueno, bueno. Hay muchas más palabras posibles que se pueden meter que no sea esa, digo sí. Yo. Pero bueno, impacto.
3: Impacto.
6: Imán. Vamos imán, a ver si seguimos por esa misma
3: no
6: línea de palabras.
3: ¿No crees que eso es normal?
2: No.
3: Per no recordar l'exemple que hi d'aquella presentadora d'aquest concurs de trucades al 905 de la sexta, que anava borratxa.
2: Sí.
3: I la van fer fora.
2: La van fer fora. Ara, no
3: cosa,
2: sé qui és més imbècil.
3: Tenim un
2: eh?
3: Telèfon d'aquests. Sí. Anem a trucar, aviam què passa.
2: Oh.
3: Clar, no sé si a aquesta hora estan fent el concurs.
2: Però ets conscient que haurem d'esperar-nos hores i hores.
3: Anem
2: no?
3: A gastar-nos els diners públics que tots els ciutadans de Badalona paguen per aquesta emissora i anem a comprovar-ho.
2: Gràcies per recordar-ho.
3: És una realitat.
2: Sí. Però potser no calia recordar-ho.
3: Tu i perquè ho comprovem, perquè la gent no hi caigui. És un exemple.
2: Molt bé. Saps que estarem una hora, eh? Perquè ens ho agafin.
3: Oh. Potser s'ha desconnectat que aquesta hora no hi ha el concurs. Sorna a mi.
2: Clar, és possible, que estigui desconnectat.
3: 905, 333 i 3 números més.
2: Saps que gran part d'aquests programes els fan des dels Països Baixos?
3: Sí, des de Praga, en diuen. O i des Bèlgica, de Bulgària, alguns.
2: És un escàndol. No contesten.
3: Això que ja ens explicaven, unes naus industrials on no només s'emeten programes per l'estat espanyol, sinó per tota Europa i mig món.
2: Mm.
3: I agafen gent, per exemple, gent que sàpiga parlar bé l'espanyol, o el francès, o l'italià, o l'anglès, o els diversos idiomes dels respectius països.
2: Sí,
3: va,
2: sí,
3: anem a l'altre dels temes del dia, tenim temps?
2: Sí.
3: Som-hi, va.
2: Som-hi. Em diuen que es fan aquests països per una qüestió de legislació, eh? Es veu que aquí potser no podríem fer-ho. Per això
3: que facin Andorra.
2: Sí, però potser Andorra no té les naus preparades, no?
3: Andorra no té res.
2: Andorra no té res.
3: Bé, sí, Caldea i els supermercats.
2: Sí, i la candidatura de Cultura Catalana.
3: Bé, escolta una cosa. Anem a l'apartat de Països Catalans, diari El Punt, d'avui mateix. Quedaràs assessorat amb aquest tema. Diu, les queixes de centres escolars fan anul·lar a Roses, en aquesta població gironina, un taller per fabricar vibradors dirigit a joves. És el que l'organitzava l'Ajuntament, que diu que l'objectiu era parlar de sexualitat. Què et sembla, això?
2: Em sembla que voldràs trucar a l'Ajuntament de Roses.
3: De seguida trucarem a Telefònica abans, ja que fa dies que no hi trucarem per demanar el telèfon. Podem anar trucant a Telefònica.
2: 11, 8...
3: Es veu que l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Roses ha anul·lat un taller de construcció de vibradors arran de les queixes rebudes. Van fer fins i tot una imatge del cartell promocional del curs on sortien diverses exemples per fabricar vibradors.
2: Potser no és necessari, no, que l'Ajuntament...
3: Jo crec que no,
2: sí,
3: oi?
2: Aquest tipus d'activitats.
3: Hola, bon dia. Hola.
10: Buenos días, la tienda Raúl.
3: Hola, Raúl. Em pots donar el telèfon de l'Ajuntament de Roses?
10: L'Ajuntament, no?
3: Roses.
10: De Roses.
3: Roses.
10: De Roses?
3: Sí, sí.
10: Molt bé, un moment, sisplau.
2: S'enfada,
3: Sí.
2: He anat a esmorzar i s'enfada.
3: Això que el curs era gratuït, es dirigia a joves a més de 18 anys, només faltaria, i s'havia de fer del 23 al 30 de gener.
2: Digui'm.
10: Sí, sisplau.
2: Sí,
3: sí, sí, sí, que aquí.
10: Disposo de la informació sol·licitada a l'Ajuntament de Roses.
3: Sí.
10: La nota s'estanable, el telèfon és el 972...
3: Sí.
10: 151...
3: Sí.
10: 462.
3: 462, perfecte, gràcies. No, ja truquem nosaltres. Gràcies.
2: Quina conversa més tensa, no?
3: Sí, no?
2: Innecessàriament tensa. Truquem a Roses.
3: Sí. Per cert, que el titular que ha dit l'alcaldessa en una entrevista al diari El Punt, l'alcaldessa de Roses, Magda Casamitjana, diu que aquests vibradors no eren per usar-los.
2: Ah, no, per què eren? De decoració.
3: De decoració a l'habitació.
2: De decoració a l'habitació. Ajuntament de Roses.
3: Fem una truca per apuntar-nos.
2: Per?
3: Apuntar-nos.
2: Al cursos. Els cursos. Però això deu ser adreçat a joves en femení, no?
3: O en masculí també, no? Hi ha de tot tipus, eh?
2: No ho veig clar.
3: No?
2: Avui és una secció escatològica, aquesta que has triat, eh?
3: Per què?
2: Home. Calces, calçotets, vibradors...
3: Què, no agafen el telèfon?
2: És habitual en un ajuntament...
3: Escolta una cosa, anava dirigit a nois i noies, eh?
2: Ah, nois i noies.
3: Sí, sí.
2: D'acord.
3: Tornem-hi.
2: Se'ns
3: acaba el temps, eh?
2: Se'ns acaba el temps. Va, marca bé, que em sembla que t'equivoques, eh?
3: Perdona.
2: Penja bé el telèfon, fes un cop d'aquells que m'agraden.
3: Ara sí.
2: Això m'agrada.
3: Ara sí, aviam si ens l'agafen.
2: No fa ni línia.
3: Per cert, una de les notícies al dia també, mentre ens comuniquem amb aquesta població gironina, ho publica el portal del 20 Minutos. Diu, l'Ajuntament de Màlaga pagarà 3.000 euros a una núvia que va arribar tard al seu casament. Què et sembla?
2: I això li fan pagar a la núvia?
3: No. A veure, l'Ajuntament de Màlaga pagarà 3.000 euros a una núvia que va arribar tard al seu casament. Això que estan fent una cavalcada del Rocío.
2: Sí.
3: La policia local va tallar el trànsit.
2: Ja ho entenc.
3: I per aquest motiu va arribar una hora tard la núvia al casament.
2: Clar.
3: I es veu que la núvia ha denunciat a l'Ajuntament i haurà de pagar, indemnitzar 3.000 euros per dany moral en aquesta parella. Què et sembla, això?
2: Home, em sembla que jo trobo excessiu 3.000 euros. Però clar,
3: bueno, escolta,
2: també és cert que fer una boda, organitzar una boda és molt, molt
3: car. És que es veu que van entrar per tres llocs diferents i la policia local no els deixava entrar, perquè s'estava fent la cavalcada del Rocío.
2: La cavalcada que a tu t'encantaria assistir-hi.
3: A mi m'encantaria.
2: Oi que sí?
3: Què, no ens contesta ningú l'Ajuntament?
2: No contesta l'Ajuntament de Roses, és greu, eh?
3: Bueno, escolta, doncs acabem de situar... Mira, bé,
2: qui,
3: marxo.
2: Qui no corre bola.
3: I tant, marxo.
2: Però en totes cases qüestionaves.
3: Sí, no?
12: Hello.
0: Víctimes al telèfon.
5: Qui diga?
0: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
5: Ràdio Zeta.
13: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
13: No, de Badalona.
14: És la ràdio de Badalona.
0: Vint anys del Víctimes al telèfon.
15: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
3: És Antonio.
16: Està, què li queries?
3: De Ràdio Badalona, la més mona.
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
17: He llamado a Telechorro.
18: Sí, però no.
15: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
19: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
0: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
20: Manténgase a la espera,
3: sí,
20: gracias.
3: Sí, sí, aquí estoy.
15: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ruta 66.
3: Hola, família, puntuals, una setmana més, al peu del canó. Aquí arriba una nova edició de la Ruta 66. Un espai radiofònic de música rock amb moltes novetats discogràfiques i els èxits de sempre. Un programa que fa possible amb Marc de los Santos com a tècnic de so i en Pitu posant la veu davant del micro. Avui us presentem moltes propostes de hard rock i el retorn de bandes històriques. Esteu preparats? Doncs vinga, comencem! Som-hi!
4: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

New Girl Now és una cançó reeditada. És original de l'any 1983, però que ara la històrica banda canadenca Honeymoon's Fifth ha afegit com a bonus track al seu nou àlbum, titulat Alive. Després de 16 anys sense enregistrar cap disc a l'estudi. Anem per un altre track dels Honeymoon's Fifth. Aquesta porta per títol Love Changes Everything.

Heart in Pain. Aquesta és la cançó en format de single que l'alemanya Doro ha tret en un nou EP, que inclou gravacions no incloses en el seu darrer àlbum d'ara fa uns mesos. La reina del metal es prepara per fer una gira aquests propers mesos. Mentrestant, disfrutem de les noves, com aquesta, True Metal Maniacs.

Després de 20 anys d'història, la banda de Suècia Crazy Licks ha gravat un recopilatori de grans èxits. El que han fet és reeditar els seus hits aquest 2024. I també han afegit alguna d'inèdita. La primera que hem escoltat, Ain't No Rest in Rock and Roll, és original de l'any 2014. I aquesta és la nova versió d'un hit del 2012 dels Crazy Licks, anomenada Only the Dead Now.

Luna de Sangre forma part del nou disc dels Mago de Oz, titulat Alicia en el Metaverso, el 15è àlbum d'estudi d'aquesta banda de folk metal madrilenya. La notícia és que tindrà dues dates en concert a Catalunya, el proper 12 d'abril a Salt i 26 d'abril a Barcelona. I de ben segur escoltarem les noves composicions, com aquesta que el líder i baterista, Chus Di Felatio, dedica a la seva filla, Por si un dia te pierdes.

Little Bit Crazy. Des d'Atlanta, a l'estat de Georgia, una de les noves dels Blackberry Smoke. La banda de Southern Rock, liderada per Charlie Starr, edita el 8è àlbum d'estudi en 25 anys de carrera. I van ser la primera banda independent d'aquest estil que va aconseguir el número 1 al Billboard. Sembla ser que han afegit una mica més de soul en aquest treball. Aquí tens un altre dels Blackberry Smoke i s'anomena Other Side of the Light.

Abans hem escoltat els Crazy Licks, una banda sueca de sleazy rock o glam metal. I ara, uns d'aquest gènere i del mateix país, els Smoking Snakes. Danger Zone és el nom del seu àlbum de debut que acabem d'escoltar. Primer hem punxat el track titulat Soul Survivors. I per tancar el programa, una més dels Smoking Snakes. Amb la cançó We Are Alive, tanquem el programa d'avui. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs sí, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Una nova setmana amb vosaltres per tal de compartir i escoltar junts algunes interessants novetats musicals d'aquesta mateixa setmana. Avui les comencem amb un grup de música pop-rock format a principis de l'any 2000 per sis noies de Barcelona. Elles es diuen Al·lèrgiques al Pol·len. La seva cançó que escoltarem per començar aquest Estrenes es diu Sempre fa tard i té una història i un rerefons molt especials. De fet, el tema neix d'un encàrrec, un projecte a escala europea que busca posar en valor, connectar i fer xarxa entre artistes que canten en llengües minoritzades. Per tant, avui comencem així, amb la cançó Sempre fa tard, la nova de Al·lèrgiques al Pol·len.

cançó sempre fa tard no és una composició original, no és d'elles, sinó que és una adaptació al català del tema Poltà, que es tradueix com a camí o carretera, original d'una banda ucraïnesa anomenada Komissia. I la cançó ens parla de la idea del camí i del viatge constant. Sempre fa tard, juga amb la sensació de córrer darrere del temps. Sempre fa tard, aquesta és la nova història que presenta aquesta setmana les al·lèrgiques al pol·len. I és que així han començat a caminar per aquestes trenes que segueix el seu camí i ara mateix ho fa amb Cameron Whitcomb, que és un cantant i compositor de música folk, pop i country, originari de la Columbia Britànica, el Canadà. Want for Nothing, la nova de Cameron Whitcomb.

0: care. I need all your holy love. And I never really want for nothing but you.
1: Des del Canadà, així ens ha arribat ara mateix la nova creació musical de Cameron Withcomb, que es diu Want for Nothing. Seguim amb més novetats, es diu Jordi Ninus, és el nom artístic de Jordi Ventura, un conegut cantant i compositor de pop originari de Barcelona, que es va fer molt popular a Catalunya gràcies a temes optimistes com Junts. I per la seva banda també hi trobem en aquesta cançó i que comparteixen junts Aquarella. És un projecte musical català enfocat a fusionar la música electrònica i el pop amb lletres en català, col·laborant amb diferents veus d'aquí, de casa nostra, de la Terra. Per tant, ells dos, Aquarella i Jordi Ninus, amb aquest El tren del temps, que evidentment utilitza la clàssica metàfora d'un tren en marxa que no s'atura mai per descriure com s'escapen els dies i els anys.

Aquí tenim la col·laboració d'Aquarella i Jordi Ninus amb El tren del temps, una altra interessant novetat de la setmana que hem escoltat en aquest estrenes, que segueix i torna a fer un viatge, en aquest cas cap a Nova York, cap als Estats Units, amb una banda anomenada Cruel Season, i que ens presenta la cançó Crawl, que el títol es tradueix com Arrossegar-se, que és una lluita contra les adversitats del dia a dia. Crawl, amb els Cruel Season.

La cançó es diu Crawl, és la més nova d'aquesta banda anomenada Cruel Season. També ens ha acompanyat en aquest estrenes. Tornem a Catalunya, anem amb la cantant i compositora nascuda a Navàs, al Bages, i que ens presenta la seva nova cançó, La família que he triat. És un homenatge precisament a l'amistat, una reivindicació ben directa dels amics de veritat.

0: família que he triat.
1: La família que he triat, aquesta és la nova peça musical d'Àuria Franch, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Anem per Dasha, és una cantant i compositora de country pop que arriba des de Califòrnia i que ens presenta la seva nova cançó anomenada Memo, que la lletra és una declaració d'empoderament que parla de deixar el passat enrere.

Recorda bé el seu nom, es diu Dasha, aquesta és la seva cançó Memo, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. I tornem a Catalunya, ara mateix en Mike D'Amico, és un cantant, guitarrista i compositor vinculat estretament a la comarca de la Garrotxa. És un artista emergent dins de l'escena de la música de quilòmetre zero i la cançó que escoltarem d'ell és Tornar-se a aixecar. Com el seu propi nom indica, el tema és un himne a la superació personal. La vida

Es diu Flora Hibbert, és una compositora i cantant nascuda a Londres, a Gran Bretanya, tot i que viu a París des de que tenia 18 anys. La seva cançó es diu Shelley, que hem escoltat en aquest estrenes, és la seva nova cançó. Novetats de la setmana que anem compartint, com sempre, a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis. Tornem, en aquest cas, anem fins a Mallorca, fins a Ses Illes, per escoltar tres personatges. Per una banda tenim Humbert, per l'altre Suasí i per l'altre Joan Montaner. Humbert és un veterà guitarrista, membre fundador i un dels principals compositors de la mítica banda mallorquina Anegats. Per altra banda, Suasí, en Pep Suasí, és el carismàtic cantant originari d'Algaida, conegut per haver estat el líder de la històrica banda de rock Fora de Sembrat. I Joan Montaner, que és el cantant, compositor i ànima de Xanguito, una de les bandes de Bunyola més festives, populars i guardonades de l'actual escena musical balear. La seva cançó conjunta es diu El Goig i és una oda a la xafarderia, des d'una perspectiva absolutament irònica i humorística. És aquesta necessitat antropològica i social dels humans de fer el safareig.

El Goig, aquesta és la cançó que comparteixen junts Humbert Suasi i Joan Muntaner. Seguim endavant a través d'estrenes, amb més històries noves, i ara mateix anem a compartir la nova de la jove cantant i compositora de Melbourne, d'Austràlia, Lara Buchanan. És la cançó Only Once. Bé, és un tema que reflexiona sobre el final d'una relació sentimental. Only Once, la nova de Lara Buchanan.

La cançó de Lara Buchanan, Only Once, aquesta cantant i compositora que ens arriba des d'Austràlia, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Dues de les artistes més destacades i representatives de la nova escena de pop electrònic i urbà a Catalunya arriben just ara mateix. Per una banda, la Julieta, nascuda a Barcelona i que s'ha consolidat com una de les grans icones del pop català actual. I per l'altra, Wineta, també és una de les veus emergents més trencadores i experimentals del gènere. I totes dues comparteixen una cançó que es diu Bota, Bota.

Bota, bota, aquesta és la nova cançó que comparteixen juntes Wineta i Julieta. Seguim endavant amb més històries noves. En aquest cas anem fins a Londres, a Gran Bretanya. És considerada una de les noves grans revelacions del pop britànic. Es diu Meg i aquesta és la seva cançó Expensive Tastes.

És la nova cançó de Make, aquesta es diu Expensive Taste i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya amb Sergi Andrades, que és un productor musical, compositor, dissenyador de so i originari de Vidreres, a Girona. Després de donar-se a conèixer en diversos projectes, ens arriba amb la seva cançó Les formes que fan els núvols, amb la recerca de la calma i la contemplació com a protagonistes. Sergi Andrades.

endavant, no sé com ho faig, no vull ser el millor. Estic molt cansat, no sé si sóc prou, no sé si us agrada el que faig, no sé si sóc prou.

equivocar-me, trobar la mel de tots els errors, però a vegades em trenco i em trobo en un món que no entenc de

Les formes que fan els núvols. Aquesta és la nova cançó de Sergi Andrades, una altra de les novetats de la setmana en aquestes estrenes, que ja posa el seu punt i final i ho fa amb Tones and I, nom artístic de Toni Watson. És una cantant, compositora i productora d'Austràlia i que va assolir la fama mundial l'any 2019 gràcies al seu viral tema Dance Monkey, que va batre rècords absoluts a les llistes d'èxits de més de 30 països. Ara es presenta la seva nova cançó, que es diu Home to Me, que gira al voltant de la nostàlgia, de la distància i la necessitat de trobar algú que representi el concepte de llar. Per tant, Home to Me posarà el punt i final a aquestes estrenes amb Tones and I. Així doncs, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

Cocos, gràcies per tornar a la ràdio. Per estar novament o potser per primera vegada en connexió. Algú va dir... Estimem, sense preguntes, i ens estimaran sense respostes. Aquesta que estem estrenant serà una hora molt especial del Cocodril, amb algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però crec que us resultaran agradables. La primera està considerada una de les millors balades del pop dels anys 70, on brillen els teclats, el sintetitzador, el líder del grup Brett, David Gates, i altres músics al seu costat, també boníssims, van fer aquest Guitar Man, el guitarrista.

i veig com gira. A 33 revolucions per minut el vinil original, publicat el 1973 d'aquest Guitar Man, el guitarrista. David Gates, al capdavant del grup Brett. La pròxima és de 1990. És un so autèntic, sense artificis. No comercial, únic. És Neil Young. Over and over. Una i una altra vegada. M'encanta escoltar-lo. Desitjo que tu també t'agradi molt.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquest és un programa musical d'autor. Una espècie en perill d'extinció a la ràdio actual que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 i que ara pots escoltar a través de més de 100

emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. També pots escoltar-nos en diferit, quan et vagi bé, quan et vingui de gust. És fàcil. A través de les plataformes iVox.com, Spotify o podcast de Google, descarrega't els últims programes emesos si no et vols perdre res i porta'ls amb tu allà on vagis. Quan passeges, quan vas en bus, en metro, quan tens ganes de no fer absolutament res més. Tot i que la ràdio continua sent l'únic mitjà de comunicació que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Això val la pena tenir-ho en compte, sobretot per als que s'han oblidat d'escoltar la ràdio. Ja sé que no és el teu cas. Aquesta hora és especial, amb algunes de les meves cançons més especials. L'irlandès Richard Harris ha passat a la història sobretot com a actor, com un molt bon actor de pel·lícules com Camelot, Rebelión a Bordo, La Bíblia, però sobretot per aquella que es va dir Un hombre llamado caballo, de 1971. Però Richard Harris es va atrevir a gravar un disc que per molts musicòlegs és una de les 10 millors cançons de la història. MacArthur Park. Bé, és més que una cançó. En el tema hi ha dos o tres cançons diferents. Destaquem el brillant break instrumental del mig. Donna Summer, és veritat, va fer una versió, però una bona versió, però que no tenia gaire a veure amb aquest MacArthur Park de Richard Harris.

espectacular, MacArthur Park de Richard Harris, que va viure entre 1930 i 2002. El seu únic disc, aquest que acabeu d'escoltar, es va publicar el 1968.

I en aquesta hora de les meves, d'algunes de les meves cançons especials, volia posar alguna cosa de la Electric Light Orchestra, però m'agraden tantes que he estat incapaç d'escollir només una. I per això us posaré per primera vegada en el programa un mix que es va fer promocional, no es va posar a la venda el 1990 per recordar alguns dels seus megahits. Ens el van regalar els de la ràdio en format de maxi single, és a dir, un d'aquells vinils que era tan gran com un long play, però que perquè s'escoltés millor girava 45 revolucions per minut. I porta el que jo crec que va ser el seu primer èxit comercial, Living Thing, barrejat en Don't Break Me Down, Sweet Talking Woman, Dulce Mentirosa, que es va dir aquí, amb Alive, el tema principal de la pel·lícula Xanadu, amb una preciosa Olivia Newton-John, també Shine a Little Love i Roll Over Beethoven, un petit recitalillo de la Electric Light Orchestra.

Roll Over the Top and Advance, Shine a Little Love, I'm Alive, Sweet Talking Woman, el Don't Bring Me Down, i començant per el Living Thing. Aquest és un mix promocional que el 1990 ens van enviar a la ràdio en format de maxi single a 45 revolucions per minut, recordant alguns dels grans megahits de la ELO, la Electric Light Orchestra, a finals dels 70 i principis dels 80. Una hora d'especials que espero que t'agradin. Jo m'ho estic passant molt bé. Recuperant, per exemple, ara Tim Harding. Bueno, Tim Harding és poc conegut en aquest país, però va ser una part fonamental de la cultura folk de l'anomenat Greenwich Village als anys 60 i va participar en el mític festival de Woodstock de 1969. Era nord-americà i, malauradament, només va viure 40 anys a causa d'una sobredosi d'heroïna. Escoltem una cançó que ell va escriure al 65, Reason to Believe, que després van versionar, per exemple, els Carpenters, i l'any 71, Rod Stewart.

0: to believe.
1: Reason to believe. Raó per creure. I quina llàstima que s'hagi acabat. M'ha resultat molt curta. Si ara estigués sol, la tornaria a posar 2, 3, 4, 5. Normalment hi ha un promig de 7 cops quan m'agrada una cançó. Però estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, no pateixis. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I aquesta és música d'aquella que entra directament per la vena. M'ha encantat recuperar Tim Harding, perquè aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I sovint, en el coco, escoltaràs cosetes guapes que pràcticament ja només sonen aquí. Com aquell personatge que a mi sempre m'ha caigut molt bé, Willie DeVille, que va fer una banda que es va dir Mink DeVille, amb una cançó que va publicar el 95, que es diu I Love You Still, encara t'estimo, amb un cert toque mariachi. Bueno, és que Willie DeVille va ser un tipus molt especial, nascut a Connecticut, als Estats Units, el 1950. A partir del 85 va començar a treballar en solitari sense la seva banda Mink DeVille, i malauradament ens deixava el 2009.

I love you still. Encara t'estimo. Willy DeVille, el 1995. I voces cacs. Fixa't quina coseta més maca. Es diu Fly Like a Bird. Voces cacs, d'Ohio, del 1944. És cantant, guitarrista, compositor i també empresari. Va muntar un local per fer música en viu, que és això que tant trobem a faltar a casa nostra. Hi ha poques ciutats, pocs pobles que tinguin de manera estable locals, bars musicals o locals en general on es faci música en viu. Nosaltres, quan vam poder organitzar la sala de festes Cocodrilo Club, que va funcionar de manera estable des del 97 fins al 2005, a totes les sessions de dijous a diumenge presentàvem actuacions en directe de totes les bandes històriques, aquelles que més us agraden als cocodrils. Bueno, però escoltem a Voces Cacs amb aquest vol com un ocell.

1994. Algú va dir: el passat és un lloc en el temps, el present, les conseqüències, i el futur no existeix.

Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Aquesta és una hora especial del Coco dedicada a compartir, a descobrir, a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però jo crec que poden agradar a la primera perquè resulten realment agradables per transportar-te a mons millors. La pròxima és de 1984 i de Randy Crawford. Se la coneix com una de les llegendes de la música popular negra. La cançó és One Day I'll Fly Away. És a dir, que qualsevol d'aquests dies començaré a volar molt lluny. Per cert, que aquesta la cantava Nicole Kidman a la pel·lícula Moulin Rouge.

Música elegant. Amb molta categoria. One day I'll fly away. Algun dia volaré molt lluny. Randy Crawford. Des del 1984.

0: Ei, has connectat amb el Coco?
1: Cocodril Club. Amb Albert Malla.
0: Si em vols explicar qualsevol cosa o consultar-m'ho, o si vols dir-me alguna cosa, pots posar-te en contacte amb el programa a través de correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I Tom Waits. Ah, fa segles que no escoltem a Tom Waits, això. Això s'ha d'evitar, per això ara mateix ho fem, amb un tema que ell va publicar el 1973, que sempre que l'escolto m'emociona. Hope I don't fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu, perquè enamorar-me em fa sentir deprimit. La música sona, em mostres el teu cor perquè el vegi. Tinc una cervesa i ara escolto com m'estàs trucant. I jo espero no enamorar-me de tu. Tom Waits, amb el seu to aspre, amb la seva veu podríem dir que diferent. Algú va dir que la veu de Tom Waits és com si hagués estat submergit en un dipòsit de bourbon, fumat uns mesos, i al portar-lo fora, aplastat per un cotxe.

del vídeo. Espero no enamorar-me de tu. Cantava Tom Waits el 1973. I ara una que va passar pràcticament desapercebuda dels Moody Blues i que sempre m'ha agradat molt. Els Moody Blues eren aquells que, dels de Noches de Blanco Satén, que sempre passaran a la història per aquell gran hit, aquell temazo, no? Funcionen des de 1964, però el 86 van publicar aquest tema Your Wildest Dreams, els teus somnis més salvatges.

0: S'està acabant aquesta hora especial del Cocodril dedicada a compartir, a descobrir o a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. Te'n posaria moltes més, però em sembla que només tinc temps per dues, així que anem ràpidament amb Bob Seger i la seva Silver Bullet Band i aquest tema de 1978. Bueno, no ha sigut mai número 1 en aquest país en el que, per sort o per desgràcia, ens ha tocat viure, però els cocodrils no s'han oblidat mai d'ell.
1: Check

0: La cançó es diu Till It Shines. Fins que brilli. Bob Seger, de Detroit, que per cert va decidir no fer mai més actuacions en directe quan va morir el seu saxofonista, Alto Reed, per càncer de còlon, el desembre de 2020. Ha declarat, no puc sortir a l'escenari sense ell. I nosaltres acabem aquesta hora d'especials amb un personatge que ha agradat a diverses generacions. Cliff Richard, que va començar amb els Shadows d'acompanyants, després en solitari. Bueno, poca conya, eh? Cliff Richard ha venut 250 milions de discos. Mira que bonito esto, eh? Del 63. Don't talk to him. If some guy tells you I don't care and tells you lies while I'm not there, don't talk to him. No perdis la sintonia, cocodril. And if he tells you I'm untrue, then darling, here's what you must do, don't talk to him.
1: Cocodril Club. And if he tells you I've been seen walking around with Sue and Jean, he's lying again. El programa Revival de...

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club.

i Tom Hanks, a Forrest Gump de 1994, deia: mi mamá siempre me decía que la vida era como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. ¿Qué tal, Cocos? Gracias por estar en conexión. A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment de Eloi Hernández, crec que des de Sabadell, dedicarem aquesta hora de programa a les bandes sonores. El primer correu electrònic que ens va arribar és de la Sònia López Egea, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: hola Albert, em dic Sònia i t'escolto sempre mig dormint encara a aquelles hores. Dius que estàs preparant un programa de músiques de pel·lícules. Doncs bé, a mi, per la que tinc preferència, és Missió Impossible, ja que fins i tot és la melodia que porto al mòbil.

Aquesta és la música que van escriure Adam Clayton i Larry Mullen per al tema principal de Mission Impossible, la banda sonora preferida per la Sonia López Egea, que per cert també deixa anar a l'aire un altre suggeriment. Diu que aquesta és la música que ella porta al mòbil. Diu, també podries preparar un programa amb quina música és la que tenim al mòbil. Salutacions des del Prat de Llobregat, Sonia López Egea. Gràcies per el teu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com i queda la idea en l'aire. Si vols, digue'm quina melodia, quina música portes al mòbil quan et truquen. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. El pròxim suggeriment és de l'amic Jaume Vidal, que ens diu en el seu correu: Hola Albert, estic d'acord amb que facis un programa dedicat a les bandes sonores de pel·lícules. Formen una part molt important de la història musical. Per la meva part, i degut a una sèrie de circumstàncies, la meva preferida és la de la pel·lícula La Calle de l'Adiós, el tema Hanover Street, de l'autor i director John Barry.

música de l'amic Jaume Vidal, la música de la pel·lícula La calle de l'adiós, estrenada el 1979. El tema principal, Hanover Street, escrit per John Berryer. Música de pel·lícula. Músiques per somiar desperts.

La pròxima proposta també ens demana una música molt coneguda, en aquest cas, de John Barry. Precisament ho fa l'amic oient que va tenir la idea de proposar-nos que dediquéssim un programa a les bandes sonores, l'Eloi Hernández. John Barry va ser un d'aquells autors de bandes sonores dels que ja no es fan. Havia nascut el 1933 al Regne Unit, va morir a Nova York el 30 de gener de 2011. I l'Eloi Hernández ens diu: benvolgut, Albert. T'escric aquest correu fent referència a la música de bandes sonores que jo et vaig proposar i que sembla que ha tingut acceptació. És molt difícil escollir-ne una, però em decideixo per Memòries d'Àfrica de John Barry, per la música i per la pel·li de Sidney Pollack, per les imatges i pels diàlegs, com aquella conversa entre el marit d'ella i Robert Redford. Podías haber pedido permiso. Se lo pedí y ella me lo dio. Memorable. Una salutació afectuosa, Albert. Gràcies, Eloi.

0: la banda sonora preferida d'Eloi Hernández, que s'ho ha pensat molt perquè evidentment és molt difícil escollir-ne només una, Memòries d'Àfrica, estrenada el 1985 amb una Meryl Streep preciosa, sobretot en aquella escena en què ell li està rentant el cabell, recordes? Gràcies, Eloi, per aquesta proposta que, com tu molt bé dius, ha tingut molt bona acceptació entre la parròquia cocodrilera.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I ara, el correu que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com de la Elsa Ventura, que ha vingut a vegades a algunes de les nostres sessions Revival i és una de les nostres més joves oients. La Elsa ens diu: avui has dit que et diguem la banda sonora que més ens agrada. Buf! Que difícil dir solament una, ja que sóc molt cinèfila i m'encanta la música. Et diré una que no crec que te la demani molta gent, i és la banda sonora de Harry Potter, perquè sempre em porta a l'infant que portem dins. I ja saps, Albert, que t'admiro molt. Moltes gràcies, Elsa.

La música de Harry Potter, que es va estrenar al novembre de 2001. Música de John Williams, un altre dels autors de bandes sonores històrics, que m'imagino que al llarg d'aquest programa especial del Cocodril, dedicat a les bandes sonores, tornarà a sortir. Era la banda sonora de la Elsa Ventura. Atenem ara el correu de la Xana, que ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com, que ens diu: hola, m'agradaria molt que poséssiu un pessic de la banda sonora original de la pel·lícula Chocolat, de Hans Hallström. Moltes gràcies. Doncs aquí el tens.

És la música de Chocolat, estrenada al març de 2001. Música de Raquel Portman. Música que ens ha demanat la Xana. I donarem algunes dades per fer una miqueta d'ambient cinematogràfic, eh? Ens imaginem davant la gran pantalla que està encara coberta per aquella fantàstica cortina vermella que en qualsevol moment ens descobrirà tot un món d'il·lusions. Com deia el malaurat Robin Williams en el paper de John Keating el 1989, Carpe Diem, aprovechen el día, hagan sus vidas extraordinarias. En aquell club de los poetas muertos. Però la pel·lícula d'animació amb més ingressos bruts de la història ha estat Blancanieves y los Siete Enanitos, estrenada el 1937. I la comèdia amb més ingressos ha estat Resacón 2, Ahora en Tailandia, del 2011. I la comèdia negra més taquillera vol dir la que ha recaptat més diners. Però, és clar, això és una mica enganyós perquè no es té en compte la inflació. Per això després donarem la llista de les que ha vist més gent, eh? De les més vistes. Però la comèdia negra més taquillera és una del 2013, El Lobo de Wall Street. I la pel·lícula en general que ha aconseguit més diners ha estat Avatar. El seu director, James Cameron, ja ho havia aconseguit abans amb Titanic. Aquesta continua sent música de Chocolat, la pel·lícula de la Xana, una pel·lícula màgica.

mi aquest programa també m'està rejuvenint, perquè estic recordant quan vaig tenir la possibilitat de fer de crític de cinema a la ràdio, en un programa que sortia als migdies a partir del 90 i durant 3 temporades, que es deia La Bona Vida, on, entre d'altres coses, tenia l'obligació de veure'n totes les estrenes per després comentar-les per antena i també amb els oients que les haguessin vist. I rebem l'email aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Pol García Jiménez, que ens diu: apreciat Albert, t'escolto des de l'Hospitalet de Llobregat i, com he fet altres vegades, et felicito pel teu programa. Moltes gràcies, Pol. Com us he escoltat la vostra proposta per fer un monogràfic de bandes sonores, us envio el meu top 10. Com veureu, no hi ha cap tema cantat del tipus La Mujer de Rojo, amb cançons molt exitoses cantades per grans intèrprets. En aquest cas, Stevie Wonder. Per mi, és més autèntica la banda sonora original feta només amb instruments musicals. Aquesta és la meva tria. A veure què us sembla. Doncs gràcies per haver-te preocupat, però escoltarem només un fragment de cada una de les teves 10 preferides, perquè malauradament no tenim temps per escoltar-les senceres. Però, en fi, un bon tast. En el número 1 situa Candilejas, de Charles Chaplin, i en Pol diu: una mostra del geni d'en Chaplin que s'atreveix fins i tot amb la música.

I després de Candilejas, l'amic Pol García ens situa Doctor Jivago i diu: aquest tema de l'ara, amb les balalaiques de fons, et trasllada a l'estepa russa, encara que em sembla que va estar rodada a La Manxa. A Sòria, em sembla, concretament. Però és música d'un altre dels històrics, d'aquells que ja no es fan. Morir Jarre.

La música de Doctor Zhivago. La música de Maurice Jarre, pel·lícula estrenada el 1965, que l'amic Paul situa en el segon lloc de les seves 10 preferides. En el número 3, 2001, Una odissea en el espacio. Diu, molt ben triat el Danubi blau d'en Johann Strauss per donar la sensació d'immensitat del cosmos i també dona credibilitat a les naus fetes amb maquetes.

El vals del Danubi Blau de la banda sonora original de 2001, Una odisea en el espacio. Estrenada el 1968. És la tercera de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez. En el 4 posa El exorcista, de Mike Oldfield. Diu que és la demostració de que un àlbum de banda sonora pot ser un èxit de vendes com ho va ser Tubular Bells, i amb el mèrit afegit de tocar l'autor tots els instruments.

L'exorcista es va estrenar al setembre de 1975. I en el cinquè lloc, l'amic Paul situa El cazador, de Stanley Myers. Diu que aquest fantàstic solo de guitarra forma una part reflexiva al voltant de l'horror de la guerra del Vietnam. I a més, l'amic Paul era dels Shadows.

0: estava pensant que la filosofia d'aquest programa especial del Cocodril són músiques de bandes sonores originals que us hagin agradat. I no necessàriament us ha pogut agradar la mateixa pel·lícula. És a dir, que hi ha pel·lícules dolentotes, però amb músiques extraordinàries. No és el cas del Cazador, que estem escoltant amb els Shadows, estrenada el 1979. La cinquena de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez, que seguirem escoltant. Però ara m'agradaria recordar què diu l'actor Rutger Hauer en el personatge de Roy Beatty a Blade Runner del 1982. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment d'Eloi Hernández, estem dedicant aquesta hora de programa a bandes sonores i crec que està quedant un programa de pel·lícula. En Pol García Jiménez es va preocupar de fer-nos arribar al seu top 10, les seves 10 bandes sonores preferides. Candilejas, Doctor Zhivago, 2001, una odissea en el espacio, El exorcista, El cazador, i en el número 6 posa una altra de John Williams que hem escoltat abans, La guerra de las galàxies.

Per cert, que en el món dels rècords, la sèrie de pel·lis amb més ingressos han estat les 10 pel·lis de la Guerra de les Galàxies.

Diu en Paul, la Guerra de les Galàxies es va convertir fins i tot en un gran èxit a les discoteques. Sí, però no amb aquesta, que era la versió oficial de la pel·li, sinó amb la versió, amb l'adaptació que va fer un grup de laboratori anomenat Meco.

I en el número 7 de l'amic Pol, Carros de Fuego d'Evangelis, diu que és un gran èxit que va sonar a la majoria de competicions esportives de tot el món i durant molts anys. Doncs tens raó, va traspassar l'èxit més enllà de la gran pantalla.

amb aquesta música de Carros de Fuego, estrenada a Espanya l'1 de gener de 1982, us comentarem les 10 pel·lis més taquilleres de la història. Aquest llistat no té en compte la inflació, per això queden fora algunes de les més vistes, com Lo que el viento se llevó o La primera guerra de les galàxies. Després comentarem les més vistes de veritat, diguem. Però les més taquilleres, en el número 1 està Avatar, del 2009, Titanic, del 1997, en tercer lloc El despertar de la fuerza, de Star Wars, del 2015, en quart Jurassic World, del 2015, en cinquè lloc Los Vengadores, del 2012, en sisè Fast and Furious, en el set Los Vengadores, la era de Ultron, del 2015, en el vuit Harry Potter i les Relíquies de la Muerte, del 2011.

No, no surt ET, però sortirà entre les més vistes. ET és la número 8 de l'amic Pol García Jiménez, també de John Williams. Diu que cada vegada que l'escolta li recorda el moment on s'eleven tots pedalant els nois amb l'ET, amb la gran lluna de fons.

I les pel·lícules més vistes de la història han estat aquestes. En el número 1, Lo que el viento se llevó, de 1939. Seguida de Star Wars, la primera entrega de 1977. Sonrises i làgrimes, de 1965. E.T., de 1982, de la que estem escoltant el seu tema central. Titanic, de 1997. Los Diez Mandamientos, de l'any 56. Tiburón, del 75. Doctor Zhivago, que també hem escoltat abans, de 1965. El Exorcista, que també ha sonat abans, de 1973. I Blancanieves i los Siete Enanitos, de 1937.

Pol García Jiménez en el número 9 situa Memòries d'Àfrica, que hem escoltat abans perquè l'havia demanat també un altre amic, l'Eloi. Diu, grans imatges en el vol de Meryl Streep i Robert Redford per la sabana amb els animals corrent i aquesta espectacular música sonant fantàstica. I en el número 10, La vida és bella, de Nicola Piovani. Diu, la música mostra com després de l'horror de la guerra apareix de nou l'esperit de superació de l'ésser humà.

I en Pol García Jiménez acaba el seu correu electrònic dient-nos: moltes d'aquestes músiques han ajudat a donar més importància i rellevància a les seves pel·lis, i quan les escoltes et veus transportat als escenaris on van passar els aconteixements. Una gran idea, la de fer aquest programa especial. Albert, tu i el teu equip sou, com diu el Foraster a TV3, molt bona gent. Petons per tots.

I les meves preferides. Em deixeu fer un tast? Serien moltes, eh? Per exemple, Fellini 8 y medio, el vals del Gato Pardo, Los Puentes de Madison, Cinema Paradiso, El Violinista en el Tejado, Lawrence d'Aràbia, etc, etc. Per una qüestió personal i professional de carinyo, deixeu-me compartir la banda sonora de Lady Halcón, que va escriure Andrew Povel en producció de l'Ann Parsons, estrenada el 1985.

Aquell 1985 realitzava un programa de cinema a l'estimada cadena catalana, al costat de Pepe Nieves, que es deia Sessió Contínua. I a l'arribar als 100 primers programes, era un programa setmanal, per tant portàvem ja doncs, uns 2 anys, vam voler celebrar-ho projectant cine. No va ser fàcil, però vam aconseguir l'exclusiva de la pel·lícula Lady Halcón per ser projectada només per als nostres oients en una sessió privada en la pantalla que aleshores, en aquell 1985, era la més gran de Barcelona, la pantalla del desaparegut Florida Cinerama, doncs uns quants mesos abans de la seva estrena oficial. A banda del carinyo personal per al que va significar aquella vetllada, que va ser realment emocionant, Lady Halcón ens va semblar un conte meravellós, d'aquells que t'ajuda a desconnectar de l'actualitat tan trista i tan amarga que tenim a vegades al nostre voltant. Sí, et pots tornar a sentir aquell nen o aquella nena que eres veient-la. Si la pots veure, si encara no l'has vist, te la recomano. Però això sí, l'has de veure amb ulls de nena. Allà molts vam descobrir una guapíssima Michelle Pfeiffer, a la que a la pel·lícula li diuen la cara de l'amor. I Rutger Hauer i moltes altres coses. Lady Halcón, a més, com us deia, era un contrast, imatges de l'edat mitjana amb música actual d'Andrew Powell en produccions d'Alan Parsons.

I l'altra banda sonora que m'ha emocionat especialment sempre i que vull compartir amb tots vosaltres és de Riques i Famoses, del 1981, i del gran George Delerue.

Sempre que l'escolto penso que s'ha de tenir molt talent per ser capaç d'escriure una música així. La de Ricas y Famosas, pel·lícula estrenada el 1981, banda sonora signada per un dels més grans, George Delerue, que com la majoria d'una època daurada de bandes sonores i de cine, ja ens va deixar el març de 1992 a Los Angeles. Havia nascut a França. Avui, en aquest especial del Cocodril, amb aquest programa diferent, dedicat a les bandes sonores a petició de molts dels nostres oients, hem evitat cançons de pel·lis perquè he interpretat que el que volíeu eren bandes sonores instrumentals, com aquesta.

0: la de la mítica trilogia Regreso al futuro, escrita per Alan Silvestri. Cançons de pel·lícules populars, com per exemple Gris, o Febre del dissabte a la nit, o La mujer de rojo, Oficial i caballero, Dirty Dancing, Flashdance, ja sonen habitualment al programa. Però sí que m'agradaria acabar amb una que simbolitza el poder de l'amor per la música i per al cine que tenim els cocodrils. La cançó principal de Regreso al futuro que van composar Hugh Lewis and the News. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club.